0: Hoy por hoy.
1: Esa no soy yo.
0: Cadena Ser Penedès Garraf.
2: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Resonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siaviosca.com.
4: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Parlar d'herències i testaments no és fàcil, però deixar-ho per més endavant sovint ho complica tot. Un bon testament no només evita problemes, dona tranquil·litat, claredat i protegeix les persones que estimes. A Gestingral t'assessorem perquè prenguis decisions amb criteri, entenent les implicacions legals i fiscals. T'ho expliquem clar, amb temps.
5: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 16 87. A cada pas, Gestingral.
6: Fas esport sovint? Tens símptomes de bruixisme en apretar les dents? Assessora't a Centre Dental Vilanova. Som especialistes i t'assessorem en el tractament preventiu. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú, per atendre't més còmodament. I també a centredentalvilanova.com.
7: Cien palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
8: Su marido era insufrible. Siempre nos dejaba a los demás en ridículo. Apenas se podía creer que fuera tan perfecto. Guapo, atlético, no bebía, no fumaba, atendía a los niños, cocinaba, hacía la limpieza y la compra. Era un manitas, tenía un trabajo estupendo, preparaba unas barbacoas de morirse y amenizaba las reuniones cantando con su guitarra. Elisa era la envidia de nuestras mujeres. Y él un azote continuo a nuestra cada vez más amenazada masculinidad. Por eso, aquella tarde que nos lo llevamos de pesca, tras empujarle al agua, estuvimos esperando que emergiera tan campante. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que no sabía nadar?
7: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carles Francino. Cadena Ser.
0: En la Cadena Ser.
9: Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio.
10: ¿Qué te gustaría escuchar?
9: ¿Qué ha sido eso?
10: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
9: No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando.
10: No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. KITT, si lo prefieres.
0: Hoy por hoy,

0: comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te'l.
1: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
2: És un animal.
1: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Quin golarro que acaba de fer la Miña Mal.
1: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
2: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
0: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
3: Bon dia, com esteu? 12 i 5, benvinguts al Què t'hi jugues. Benvingut al Què t'hi jugues, Adrià Soldevila, benvingut a casa teva. Són els croissants.
4: A dalt.
3: En queden?
4: Vols que us baixi?
3: En queden o no?
4: Croissants crec que no en queda cap. Queda una mica de dònut i queda algun entrepanet. No queda gaire cosa més.
3: Avui el Soldevila ha portat a esmorzar perquè és el seu aniversari.
4: Moltes gràcies.
3: Un any més i són uns quants fent-ne 27.
4: Exacte.
3: Hòstia, perdó, que no es pot dir això a aquesta hora.
4: El què, que et dic 27?
3: No,
4: perquè és un crim...
3: Que se m'escapen exabruptes, perquè aquest pacte que vas fer pel diable...
4: Home, noi...
3: No ens el van oferir a la resta, eh?
4: Home, sí, hi ha gent que sembla bastant més jove del que és, també, perquè està a ràdio...
3: Jo estic a punt de fer l'edat...
4: No trobo ningú, però...
3: No, però...
4: Faig broma.
3: Jo estic a punt de fer l'edat que aparento des de fa anys. Però, escolta'm...
4: No, això és per les canetes blanques de la barba. Que a mi encara... Alguna, puntualment, però...
3: Crec que sembla més jove ara amb canes a la barba que quan tenia tota la barba negra.
4: Això ja no ho sé.
3: Va, que la gent s'emprenya quan parlem de les nostres coses, Solde, perquè el que voldria la gent és no un regal d'aniversari per tu, sinó un regal en forma de nou per Hansi Flick.
4: Sí,
3: ahir deixàvem el Què t'hi jugues a aquesta hora pendents del viatge de Deco a Madrid i com podia intentar sacsejar l'arbre per agilitzar l'arribada de Julián, que és la prioritat número 1, però la realitat és tossuda, Soldevila, i el que es troba a Deco és un mur, com es deia Fullana, al davant, en forma d'Atlètic de Madrid.
4: Sí, a veure, el que vam explicar ahir... és que Deco intentaria desbloquejar aquesta situació i de moment el que sabem a hores d'ara és que no s'ha desbloquejat res. La cosa segueix exactament igual que estava ahir i que estava abans d'ahir i que estava la setmana passada i que estava fa un mes. Per tant, no s'ha avançat, tampoc s'ha retrocedit. No sé si s'havia de retrocedir en res, però no s'ha retrocedit, no s'ha avançat en res. L'Atlètic de Madrid està tancat en banda, no ven el jugador i això el Barça ho sap. I haurà de batallar. Veurem si hi haurà algun gest o no de Julián Álvarez en els propers dies cap a l'Atlético. El que ja vam dir ahir és que no semblava que hagués de fallar a l'entrenament del proper dilluns, és a dir, no presentar-se. No, nosaltres no, des d'aquí no ho veiem massa clar. I això ens ho confirmen. És a dir, ens confirmen que el Barça, en cap moment, ningú del Barça ni de l'entorn del Barça li ha demanat a Julián que no es presenti a entrenar.
3: És a dir, ahir... Ja ho vam explicar, que la presència de Deco a Madrid ho veia més veure's amb l'entorn del futbolista i amb la gent que assessora el futbolista, que no hi havia previst cap trobar amb l'Atlético ni molt menys. Això, si l'Atlético accedís a negociar, ja hauria de ser un nivell més alt. No seria Deco Mateu Alemany, precisament, el que reunirien en una sala o...
4: I avui càmeres.
3: O en una videotrucada per negociar. Això hauria d'anar més amunt.
4: Ah, sí, si hi ha una reunió de Deco Mateu Alemany, m'agradaria que fos un live.
3: Que fos pública, eh?
4: Exacte.
3: Que fos audiència pública.
4: Sí, estaria bé veure-ho.
3: Però de moment el que es troba a Deco és un mur, el que passa és que el viatge a Deco no era només per Julián Álvarez. Segur que
4: tenia
3: altres coses.
4: Tenia més reunions, Deco, tenia més reunions. Sí, tenia moltes més reunions a Madrid i van anar-les a fer, evidentment.
3: Perquè el Barça es mou al mercat i, de fet, ja van venint perquè la setmana passada el Nil Solà ens explicava que el Barça estava molt atent a la situació de Rodri Hernández, que no és la prioritat al mercat, òbviament, que la prioritat és reforçar el nou, però... que el capità de la selecció espanyola, campiona del món i mig centre del City, és un jugador interessant, encara que el Barça té un mig del camp de luxe, però que és un futbolista que ha tornat a demostrar un nivell excels i que li queda un any de contracte i que, per tant, el Barça estava atent i que, si necessita abordar l'operació econòmica, estaria en condicions de fer-ho.
4: Sí. Si hi ha una oportunitat de mercat, que es diu, i no se salten totes les línies de diguem-ne, salàries de la plantilla, línies salarials de la plantilla. Si no salta tot pels aires i hi ha aquesta oportunitat de mercat, doncs és una opció. Rodri és una opció.
3: Anglaterra i Atlètic ja se'n fa també ressò. Ara mateix tant l'Esport com el Mundo Deportivo a la portada posen de manifest aquesta opció de que el Barça acabi sondejant el fitxatge de Rodri. Fins i tot també l'Esport va més enllà i diu que no està tan clar aquest principi d'entesa que tenia el futbolista amb el Madrid per acabar vestint de blanc. L'estiu, sempre diem serà llarg, cada cop queda menys, però queden setmanes. A Madrid hi tenim ja l'Héctor González. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Deje? Buenos días, ¿cómo estáis?
3: Esto de que lo de Rodri con el Madrid se enfría, de momento no nos consta, ¿no?
5: No, no nos consta. Sí que nos consta contactos entre el Barça y el entorno del futbolista, pero también en el Real Madrid, lo último que hemos contado es que saben que para Rodri la prioridad sigue siendo el Madrid, no el Barça. Eso es la última noticia que tenemos. Por supuesto, es una llamada de llamadas, de preguntar. Pero sí, sabemos de ese contacto entre el Barça y el entorno de Rodri, pero que para el futbolista, para el mejor jugador del Mundial, la prioridad seguiría siendo el Real Madrid.
3: Pues vamos a ver cómo evoluciona esto las próximas semanas. De lo que estábamos pendiente ayer hasta ahora era de esa reunión que estaba a punto de arrancar entre los representantes de Vinicius y los altos ejecutivos del Real Madrid. Por lo que contaba ese ayer en el Larguero, la sintonía fue buena e incluso Mourinho, decías tú, está bastante convencido de que se va a acabar quedando el brasileño.
5: Sí, ha habido un giro, un guiño, una concesión, como lo queramos llamar, del Real Madrid a Vinicius. Parecía que nos iba a mover de los 22 millones de euros al año la oferta del Real Madrid. Recordemos que Vinicius pedía 30, pero ayer en esa reunión, en la que no estaban, por cierto, ni Vinicius ni Florentino Pérez, una reunión pues José Ángel Sánchez y Única Lafaz por parte del club, los representantes de Vinicius, de su agencia por el otro. Bueno, pues en esa reunión el Madrid se sube la oferta a los 24 millones, que no son 24 fijos, son 22 más 2, como contó Paco Jo también en Ser Deportivos. Es verdad que todavía está a una distancia de los 30 que reclama Vinicius, pero ya es un gesto que al entorno del futbolista le ha gustado y mucho. Va a ser la última oferta del Real Madrid, ya de ahí no van a subir, pero hay optimismo con que todas las partes acepten y Vinicius se pueda quedar en el Real Madrid. También el papel de Mourinho ha sido fundamental, sus llamadas desde después del Mundial al futbolista para decirle que cuenta con él, la sintonía entre ellos. Es verdad que solo llevan 3 días, hoy 4, entrenando juntos en Valdebebas, pero también ha sido buena. Y ahora el acuerdo parece más cercano. Desde el entorno de Mourinho nos contaban anoche que Mourinho cree que se va a quedar, es optimista con su renovación y cuenta con él directamente. No se imagina un Real Madrid sin Vinicius en este su nuevo proyecto. Así que ahora todo apunta a que Vinicius va a continuar vestido de blanco. Veremos de cuánto es la renovación. Todo apunta que hasta 2031. El sueldo eso es 24 millones. Veremos si se incluye alguna cláusula más. Pero todo apunta a que Vinicius va a seguir vestido de blanco.
3: ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con Diomandé?
5: Pues por la banda derecha, ¿no? No, pero
3: la banda derecha es aquello un poco el último que llegue se come el marrón de jugar por allí, ¿no?
5: Exacto. Rodrigo además está lesionado. Yo creo que si Rodrigo pues no hubiera tenido esa fatalidad de la lesión de rodilla, hubiera sido una venta clara este verano. Pero bueno, sí, ahora las piezas es que no pueden cuadrar ya casi de otra forma, ¿no? Diomandé por la derecha, Vinicius por la izquierda, Bellingham de enganche y Mbappé arriba en ese 4-2-3-1. Pero también veremos cómo afecta las cuentas del club, porque claro, si llegaba Diomandé, también bueno, era una forma de cubrirse las espaldas con la marcha de Vinicius, de invertir el dinero que ingresabas por el brasileño, que el Madrid contaba con unos 150 millones. Ayer hablábamos en Ser Deportivos de que el Arsenal tenía ya preparados 120, pero bueno, esa era la puja de salida, luego se podría subir más. Bueno, veremos también cómo encajan las cuentas. Es verdad que el Madrid está sacando muchísimo dinero este verano, también por canteranos, sin ir más lejos, 100 millones solo con Gonzalo y con Nico Paz. Pero bueno, todo tiene que terminar encajando a la espera también de ver ese fichaje de Rodri, si realmente se produce, que insisto, en el Madrid creen que se va a hacer, pero bueno, que también es por una cantidad importante y las cuentas tienen que cuadrar, eso está claro.
3: Pues Héctor, seguiremos pendientes de cómo evoluciona, pero de momento nos quedamos con eso, que hubo buena sintonía en esa reunión Madrid-Vinicius, que el Madrid no le da a Vinicius lo que pide, pero se acercó a algo, que el jugador también lo valore y que Mourinho está convencido de que va a acabar con el futbolista vestido de blanco unas temporadas más. Un abrazo.
5: Un abrazo, TG. Hasta mañana.
3: Un quart d'una. Urimar, que t'hi jugues. Que t'hi jugues.

0: I avui obrim el Que t'hi jugues amb una protagonista de luxe, perquè, Laia Pujals, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Hem seguit molt de prop l'última setmana l'evolució de l'equip de natació artística espanyola als europeus. 6 medalles en 7 disciplines. L'última, ahir, amb aquesta coreografia Berghain, que transcendirà més enllà del resultat esportiu segur, que els hi va valdre la plata.
1: Sí, de fet són 8 medalles, normal que... Sí, són 5 de plata, 2 bronzes i un or en total. T'has descomptat, normal, perquè aquest equip trenca tot, trenca rècords, fa història. De fet, excepte en 3 rutines, tota la resta ha tingut medalla, per tant, molt bon europeu. Però més enllà dels podis, l'equip ha aconseguit fer història, primer trencant el rècord de Majonopto obtingut en impressió artística i en Berghain, i en segon lloc aconseguint el primer or en soldo tècnic de la història de la disciplina espanyola, un or que té noms i cognoms, com ja vam dir aquí, i que són els d'Iris Tió, que valorava així aquest europeu ahir al Larguero.
2: Estoy súper contenta porque creo que hemos hecho como un paso más desde el año pasado, nos hemos consolidado más y también nos hemos acercado mucho a Rusia, que es nuestro máximo rival y que queremos ganar en Los Ángeles. Creo que es como primer paso, ¿no? Les hemos dado miedo ahora porque nunca antes estaban convocadas para que nosotros las ganáramos y ahora las hemos visto que incluso nos estaban espiando los entrenamientos, nos han copiado alguna cosilla. Están pendientes de nosotras y nos estamos acercando mucho en lo que hace en las puntuaciones. Ya no estamos a 10 puntos de Rusia, ya no se ve algo imposible.
1: I és que tot i que l'equip de la Rusa han superat l'equip d'Andrea Fuentes en alguns casos, ho han fet per molt poc. I en categories individuals i de duet, l'equip espanyol ha quedat per sobre liderant la natació artística. Una Rússia que, bueno, ja sabem que va protagonitzar una polèmica en l'equip lliure. I ahir Iris Tió també en va parlar, dient que va ser un gest poc ètic, però que també en va treure ferro, explicant que amb aquest gest l'únic que va demostrar Rússia és que Espanya ara és la líder de la natació artística.
2: O sea, es muy poco ético y no está bien porque fue que de la semifinal a la final subieron 5 puntos gracias a que nos copiaron una figura entera.
3: ¿Y les dio tiempo a prepararla?
2: O sea, sí, se lo dimos masticado, ¿sabes? Ya con toda la fórmula correcta. Entonces, sí, fue un poco así mal. Pero bueno, mira, para nosotros es como que estamos liderando la sincro, ¿no? Porque nunca antes nos había copiado Rusia, ¿no? Y creo que esto significa que nosotros estamos como, ¿no?, a pie de cañón.
1: Per tant, a pie de cañón y amb aquest objectiu de Los Ángeles.
0: Andrea Fuentes, seleccionadora, ¿cómo estás? Bon dia.
4: Bon dia, què tal? No sé si se'm veu bé perquè estic aquí a París encara, però aquí estic.
0: Quantes hores has dormit avui?
4: No ho sé, però el rellotge m'ha dit que muy mal.
0: Malament, eh?
4: Sí, fatal. Però bé, la nit anterior bé, o sigui que anirem recuperant a poc a poc.
0: Quin cost ha deixat aquest europeu?
4: Doncs una mica de tot. Per una banda, estic molt satisfeta de l'equip perquè hem millorat moltíssim en quan ens hem apropat més que mai a Rússia. Les hem guanyat no només amb artística, sinó que en l'execució de l'equip tècnic, que és el que més vols guanyar a Rússia algun dia a la teva vida, les hem guanyat amb aquells elements, no? O sigui que no ha sigut suficient per guanyar del tot, però ens hem apropat més que mai. Això, en veritat, hauria d'estar tirant coets ara mateix, però hi ha algo dintre que és que...

0: com es fa, no? I els primers dies sí que es va notar de que no sortia del tot tot el que fèiem. I un cop vam pues, no quedar tan bé els primers dies, va ser com... Pues ja està bé treure's aquest pes de sobre, saps? Ara ja, bum, ja ens ha fotut la clatellada per darrere, ja està, desperta. I a vegades, per molt que ho diguis i ho planifiquis i fiquis teories, fins que no físicament ho experimentes, saps? El clatellot aquest de, nena, desperta, que t'estiguis a tonteries, saps? No et treus aquesta motxilla i per fi voles, no? Que és el que al final, fins a les primeres medalles, hem estat dos dies en plan, què està passant, no? Sí.
1: I això pot anar bé, en ple cicle olímpic, és a dir, Equador entre uns jocs i uns altres. És evident que, perquè hem parlat molt sempre del teu mètode d'entrenar, del procés que seguiu, del valor que li dones a com es treballa, a transcendir, a inspirar, però al final ets una guanyadora i les teves nedadores són guanyadores. I quan aneu a un campionat mundial, europeu, jocs, aneu a guanyar o a quedar el més amunt possible. Si ha de ser en algun moment que t'ha de venir aquesta clatellada, que sigui en un europeu i just quan queden dos anys pels jocs, és el menys dolent dels moments?
0: I clatellada entre cometes, perquè al final vull dir que hem tret moltes medalles, no? I qualsevol diria, però què dius ara que no és suficient, no? Però quan nosaltres diem que anem a guanyar és perquè guanyar és la màxima expressió d'estar en la teva millor versió, no? Que al final és l'objectiu nostre. Què és el màxim que podem arribar a fer? Pues en els tres equips hem anat a la nostra millor vegada. El solo tècnic de la Iris va ser la seva millor vegada. Per això vam quedar, pues, el més alt que podíem quedar, no? I ara, vale, què necessitem per encara aquest pas endavant encara més, no? I això és el que et dona aquesta gana, aquestes ganes de pues, descobrir més límits, no? Que no saps ni on estan encara. I amb les altres miniclatellades que hem tingut, doncs, que ha sigut sobretot amb el duo, ha sigut la màxima clatellada de que anàvem com, no, amb el duo guanyem. I ha sigut el que menys hem guanyat, no? I la veritat és que és positiu. Al final, tot el que miris pot ser positiu o negatiu. Inclús un or pot ser negatiu, no? Perquè llavors t'adorms i et conformes o tens pressió després. Però si tu mires la part positiva de tot, com és ara, és boníssim que haguem tingut aquest moment de que t'ho posi una mica més difícil l'univers i no penses que guanyaràs sempre. I perquè ve Rússia, que Rússia... Espanya mai ha guanyat a Rússia, mai. Menys l'any passat amb solo i duo. Però amb equip, mai. I això és el més important, no? O sigui que està bé que hagi passat, m'encanta que tinguem gana i que puguem apreciar més quan ho fem de veritat, perquè veurem que és més difícil del que ens pensem. I el més guai de tot és que ara som depredadors i elles són la presa, i no m'agradava més el paper de presa mirant enrere, que no ens pillin un altre cop, sinó estem cada cop més a prop i t'estic ja, si he notat els pals de la cua i te l'agafo, saps?
1: A més, aquesta pressió de no haver de fer la persecució tu. Però, per exemple, això que deies ara amb el duo, que deies, amb el duo segur, que ningú... O sigui, si algú es queda amb la impressió de... Bueno, és que igual en 3 hores l'any passat i 6 medalles al Mundial s'han relaxat una mica. Aquesta impressió seria errònia, si algú la té?
0: No crec que ens hàgim relaxat, sinó que han vingut crisis noves que mai havíem tingut, saps? Crisis de internes, de gestió d'equip, de repente tenir com, no sé, nervis extrems amb coses que no havíem tingut mai o enveges dins de l'equip perquè una té més protagonisme que l'altra, que és totalment normal. I el bo ha sigut que no ens ho hem amagat ni ho hem dissimulat, sinó que ho hem parlat molt internament i ens hem posat al lloc de cadascú, entenent què significa estar més a la sombra quan entrenes les mateixes hores i què significa ser la portaveu i sotmetre't a aquesta exposició, saltar-te l'entreno però després haver-lo de recuperar sola. Tot això sembla molt maco des de fora perquè surts de la tele i tot, però és molt més difícil també, no? Llavors, està bé parlar-ho, exposar els sentiments que a vegades és del teu. Jo també vull ser la portada. Ja, bueno, però és que ella potser pensa que treballa el mateix que tu, però està treballant el triple per darrere, saps? O sigui que parlar de tot això obertament, sense sentir-te culpable, sense apuntar dits, sinó amb la intenció de créixer com a persones i com a equip i no voler ser un equip mediocre que simplement amaga aquests sentiments, sinó que els parlem i els volem analitzar i curar, no? Perquè volem estar en un estat espiritual o de consciència superior.
2: I, Andrea, fa una setmana parlaves, no, d'això que mateix ara comentaves, que era com que el que més t'ha costat era que fossi un equip. I en aquest europeu hem vist molt doncs, que tot l'equip ha anat a veure totes les rutes.

0: rutines, us hem vist molt emocionades, sí, plorant. Sí. Creus que en aquest europeu heu sigut un equip més que mai després, sí, no, de tot el que havia vingut del Mundial?
1: Sí, em venen ganes, m'emociono, em ve aquí el glob aquest d'abans de plorar, perquè aquest europeu ha sigut tan maco veure com s'unien, que per fi hem vist que l'enemic no estava dintre, no? Com diu el Víctor, diu, hem vist que l'enemic és a fora, sí, és que hi ha algun enemic, que al final no són enemics, és un joc. Però ha estat molt, molt positiu veure com envers l'adversitat s'han unit més que mai, no? I han descobert les potències de cada persona dintre de la diferència, que una cosa és dir-ho teòricament i l'altra és això, doncs viure-ho i solucionar-lo i aquestes mirades, que a vegades no ens havíem de dir res, però només les mirades entre nosaltres era com, ja ho hem dit tot.
2: Perquè això t'anem a preguntar, si el que hi fossin les russes ha ajudat a aquesta equació, i ja no només que hi fossin, sí, pel repte que suposa a nivell competitiu i perquè, a veure, sí, les coses com són, sí, són molt bones, sí, eh? Sí. Però també el que va passar amb el combo lliure, això de venir a veure's un entrenament, copiar-vos un moviment, yeah, per igualar o pujar la dificultat, i aquestes, sí, dècimes... Tot això com ho has paït?
1: La veritat és que al principi vam veure que pujaven 5 punts de dificultat, em vaig cagar amb tot. Sí, vaig estar com 10 minuts plorant i pagant el coixí, però després vaig dir un moment. Llavors, quan vaig descobrir que era perquè ens havien copiat la idea, que no és un moviment, és tot un concepte per un error del sistema que havíem descobert, i en veritat era una idea genial, que la copiessin així, és que nosaltres portéssim hores i hores i hores planificant-la, elaborant-la, presentant-la correctament al món, no? Perquè una cosa és empujar les barreres de l'esport per fer-lo més gran i l'altra és passar-te a la ratlla pel teu propi benefici, no? És molt diferent. I llavors, al veure això, vaig dir, pues, em va fer gràcia, sincerament és un honor que ens copi Rússia, i ens ho han deixat en plan, vinga, posa'm l'alfombra vermella per donar-me el lideratge, saps? Perquè, en veritat, s'han degradat moltíssim. Hauran guanyat l'or, però han perdut la dignitat.
2: M'agrada aquest titular, Andrea. Han guanyat l'or, però han perdut la dignitat. No, perquè és veritat, tu ets una persona que insisteixes molt en la filosofia de treball, en la teva manera de fer, en els valors que transmeteu, en com... Clar, quan et passa això, no sé si és fàcil de dir, doncs, potser m'he de replantejar com treballo, o al contrari, com deia Guardiola, de dir, quan no guanyes, és precisament quan més fidel has de ser a la teva manera de fer.
1: Sí, i la veritat és que ho hem fet d'una manera superelegant, ens hem posat a tothom a favor, tota la comunitat de la natació artística està a favor nostre, i és maco veure que a vegades hi ha coses que valen més la pena que de la plata a l'or, l'ajudar el teu esport a evolucionar d'una manera positiva i no negativa, és, per mi val més. I llavors, al final... és una carrera de fons, no? O sigui, l'objectiu és Los Angeles, pues, tot està pensat, saps? O sigui, sí que anàvem amb dificultat més baixa, però no ha sigut per casualitat. Era temps, saps? O sigui, molta gent m'escriu, potser hauries de pujar dificultat, jo, no me digues. No ho havia pensat. Ho sé perfectament, està fet expressament tot calculadíssim per quan arribi el moment de fer-ho, quan toqui i sense cap tipus de pressa.
2: I què has après d'això? Perquè no torni a passar en el futur? D'entrada posar un candau a la porta de l'entreno. D'entrada posar un candau perquè no entri a l'entreno, però a part d'això...
1: No, saps que no m'agrada amagar-me, però això sí, no... El pròxim, quan conti de veritat i no sigui un europeu, evidentment em guardaré les cartes per quan toquin. Però és que en aquest cas no em semblava maco, saps? No em semblava bé amagar-me. Volia ser transparent i portar, saps, amb el giri a la mà.
0: I de les 8 medalles que he guanyat, l'Iris n'ha guanyat 6, era la que feia més rutines, en feia 7. No sé com ha portat aquest europeu tant a nivell físic com mediàtic, que previ, doncs, veu dir que li havia costat una mica, no?, arribar a aquest punt i arribar bé. No sé ara un cop ha passat, sí, com ha arribat ella i com l'has vist tu com a entrenadora.
1: Pues, tothom, sí, cada país m'ha vingut entrenadores en plan, la Iris és com un alien, no és un monstre, com aguanta això? No, perquè fa més proves que ningú. No hi ha cap solista que faci bona, que faci les proves d'aquí, ni el duo mixta, i llavors és com un extraterrestre. No tinc més paraules i que estic super orgullosa de tenir-la a l'equip i poder entrenar-la, i que quina sort tenim de tenir-la aquí, no? I d'haver-li pogut ajudar a que potenci les seves fortaleses. I a sobre que sigui tan bona persona i ajudi a l'equip tant.
2: Doncs jo entenc que li poses bastants deures sovint a l'Iris. Ahir ella va estar al Larguero i ens va posar deures per tu.
3: ¿Te pones nota o eso solo dejas a otros? ¿O solo dejas a Andrea Fuentes? No sé si te ha puesto nota a ti y también al resto de compañeras y compañeros del equipo.
4: No, se lo dejo a Andrea Fuentes, sí.
2: Doncs de l'1 al 10, entrenadora.
1: Perdó, perdó?
2: De l'1 al 10?
1: Ella m'ha dit que jo... Ah, de l'1 al 10 a ella? Hombre, un 10, és que... És que tu, el que ha aguantat aquesta dona, aquest campionat, que era un dia que va anar a 3 proves, que això és com impensable, dues d'elles seguides... A l'entrenament d'abans havia de fer una i després l'altra, tornar a desconnectar tots els moviments. Hi ha com més de 1.000 moviments per cada rutina. Recordar-los sense liar-te amb el que ve després, quan són tots tan iguals i tan amb diferents ordres. Tu saps la capacitat mental que és això? Bueno, no, no, ningú és capaç. I no s'ha equivocat ni una vegada, eh? O sigui, que dius una cameta que s'hagi equivocat un número. No, no. Allà, pum, sang freda.
2: Doncs, Andrea, et deixarem que acabis de baixar després d'aquesta setmana intensa d'europeus, sí. En què per fi hem vist un escenari gran, ja l'havíeu estrenada, però aquesta coreografia del Berghain, que me'n recordo quan et vam entrevistar a principis de la temporada passada, que ens vas dir, l'estem preparant, sí. Flipareu amb una acrobàcia que jo crec que ho trencarà, i em sembla que amb sí. Això, amb aquest transcendici, que és on heu sortit, eh?
1: Sí, sí, ha sigut la més valorada de la història artísticament, així que celebrem també les petites victòries, que no són petites, que si no estarem eternament insatisfets i aprenguem a valorar el que ha passat i està bé mantenint la gana, però també celebrar almenys durant 10 minuts el que hem fet bé, no?
2: Home, i tant. Sí. Falten 2 anys pels Jocs, ho deies tu, per tant, i ara què? Ara aquests propers dies te'ls agafes allò una mica d'acabar de país o tranquil·lament?
1: Descansar i família. O... Descansar i família i pensar, escoltar músiques que m'inspirin per les pròximes coreografies i estratègia per la dificultat, sí, sí.
2: Doncs, Andrea, celebrem que tornar amb 8 medalles, honor, sigui una sensació de que, tranquils, que estem arrencant, que queda cicle per davant, sí, perquè vol dir que tenim la nació sí. Artística d'aquest país molt amunt, i és per la feina que porteu fent diverses generacions, però la que tu ara mateix estàs portant a uns límits que potser no ens els havíem imaginat. Felicitats, gaudeix d'aquests èxits,
1: gràcies.
2: I us anirem vale. Seguint de prop.
1: Adéu, que vagi bé a tothom.
2: Passa un minut de 2 quarts d'una del migdia, posem-nos al dia.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Andrea de la Torre, com estàs? Bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
2: Ahir us informàvem que Quique García de l'Espanyol passava pel quiròfan, ja ha estat operat, per tant, uns 4 mesos de baixa. Veurem si li pot trobar un recanvi al club perico, que el que sí que sembla és que està a prop de tenir tancat un central.
0: Sí, segons ha pogut saber el diari OAS, Unai Núñez està molt a prop de convertir-se en nou jugador de l'Espanyol per la propera temporada. Ahir a la nit estaven tancant les negociacions entre el Celta i el club blanquiblau per una sessió amb opció de compra. L'Espanyol necessita un central dretat, ja que té a Cabrera i Riedel, que els dos són esquerrans, sobretot després de la sortida de Calero. I una última hora que tenim, que l'Espanyol tanca temporalment les noves altes d'abonaments a causa de l'excel·lent resposta dels aficionats que, juntament amb la venda d'entrades de cara al primer partit de Lliga contra el Llevant, s'han exhaurit els seients disponibles.
2: Per tant, l'Espanyol inaugura llista d'espera per primera divisió. A segona, el Sabadell ja té tancat el 10è fitxatge.
0: Sí, és Edgar González, arriba seguit de l'Almeria. El defensa defensarà els colors arlequinats a la seva tercera sortida consecutiva després de jugar el passat curs al Hajduk Split i a l'Andorra. L'altre equip que ha mostrat interès per fer-se amb els seus serveis en aquest mercat estival. Un Sabadell que ha debut al Molinón en 11 dies i ahir van parlar amb el capità Albert Urriols a la graderia del balcó sobre la nova aventura arlequina de segona divisió.
6: És xula i a la vegada és complicada. Al final estàs dintre dels 42 equips millors d'Espanya. Nosaltres, les nostres armes, competirem, estic segur, a tots els equips, amb el respecte que mereix, però sense por.
2: A la Lliga F i aquesta hora estaven pendents encara de la presentació de Caroline Nicolli com a nova jugadora del Barça després de ser el fitxatge més car de la història de la secció.
0: La brasilera ha signat fins al 2030 i ahir a la seva presentació va explicar que venir al Barça és també una oportunitat per arribar a convertir-se en la millor jugadora del món.
7: Well, I think to be the best player in the
8: world. Bé, crec que per ser la millor jugadora del món encara tinc molta feina a fer i que no està sota el meu control. Crec que faré tot el possible, és clar. Quan vaig decidir venir a Barcelona sabia que aquí milloraria com a jugadora i com a persona perquè sé que l'equip és molt bo. Sé que tindré molts reptes i quan mirem també les 2 o 3 últimes millors jugadores del món, jugaven al Barça, així que potser estic més a prop d'això, però mai se sap.
2: Va declarar fan de Ronaldinho i de Neymar, mal gust no té, tant de bo deixi una petjada més com la de Ronaldinho que la de Neymar. En futbol femení encara, en canvi, Andrea Falcón ha anunciat la seva retirada.
9: Amb només 29 anys, la jugadora canària ha decidit dir adéu al futbol, una futbolista històrica que va marcar una època al futbol, especialment al Barça, on va aconseguir alçar la primera Champions del club blaugrana. Les lesions constants li han privat de continuar gaudint de la seva passió i en tres ocasions es va trencar el creuat. Falcón ho ha comunicat amb un emotiu vídeo que ha titulat Gràcies, futbol.
2: Avui dedicarem un bon espai al bàsquet perquè ahir també es va presentar l'entrenador del Barça, Seco Lich, i els altres catalans de CB segueixen reforçant. Tenim nous fitxatges a la Penya i al Lleida.
9: Sí, el club badaloní i Bugui Ellis han arribat a un acord amb el qual el base nord-americà defensarà els colors de la Penya fins al 30 de juny de 2027. I a Lleida, Mark Hughes tornarà a vestir la samarreta per les properes dues temporades. Hughes va debutar amb el club a la temporada 21-22, any que l'equip va classificar-se per a la Final Four d'ascens a la CB.
2: I acabem amb la sisena etapa del Tour de França femení, en què ahir Palol Lassi va perdre el mallot blanc.
9: A tres quarts de dues dona el tret de sortida a la sisena de les nou etapes totals del Tour femení, amb inici a Montbrison i final a Tournon-sur-Rhône. L'etapa 6 del Tour de França femení té un recorregut de 153,4 quilòmetres i compta amb 6 ports. Ahir, com bé has dit, Paula Blasi no va tenir un bon dia, va cedir 2 minuts i mig davant Bollering després de treballar els últims quilòmetres per la seva companya italiana Elisa Longo. La catalana va acabar l'etapa 15a i és deuena a la general.
2: 12:35, anem a xarxes.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: @ que t'hi jugues.
2: Què riuen ja, Núria Vilamala i companyia?
11: No, és que m'estava explicant la Laia Pujals que hi ha hagut un moment que ha hagut de fer la croqueta per l'estudi, jo no ho he vist.
2: Sí. Jo no ho he mirat perquè llavors la gent que ens veu en directe al YouTube diu per què riu aquest idiota.
11: Ja, són coses que passen que no es veuen a la càmera, però després...
2: Sí, perquè clar, tenim les càmeres instal·lades a l'estudi, però de vegades tenim monitors, televisions... Sí. Ara els que ens estigueu veient, veieu l'Andrea de la Torre sortir per darrere meu, clar, ens hem de moure. I la Laia Pujals, que estava col·locant el vídeo de l'Andrea Fuentes perquè el veiéssim també des de l'estudi, doncs ha fet... La croqueta ha sigut, és que no he mirat, sí, perquè no sabia si anava a quatre grapes, no sabia, sí, si estava fent...
11: És millor la croqueta, és més fàcil. No, t'estires i gires.
2: Va, això va a gustos.
11: A veure, Teje, ha tornat Gavi a entrenar amb el Barça. Per tant, s'ha avançat també les seves vacances. Ha penjat ara un vídeo al Barça, un Gavi tenyit amb el cabell de rosa. Teje, no sé si has vist imatges o no. Era una promesa que havia fet Gavi.
2: Ha fet un Jan Couto.
11: Exacte, el Fresita li deien.
2: Haurem de dir
11: Fresita a Gavi, que s'ha tenyit el cabell de rosa. Era una promesa si guanyava el Mundial i ja ho ha fet. Ha tornat a entrenar amb el Barça. Per tant, avança el seu retorn Gavi. I al YouTube del que t'hi jugues, Teje, ha jugat una mica... perquè la gent es mulli.
2: Sí.
11: Qui preferiu que fitxi el Barça? Julián o Rodri? Jo sé que són compatibles, però m'agrada que la gent es mulli.
2: Home, sí.
11: De moment, Teje, un 73% prefereix a Julián, un 27% a Rodri. Clar, tu, si haguessis de triar un, quin et quedes?
2: És que pesa la necessitat.
11: Sí, correcte.
2: És que
11: el Barça jo em quedaria amb Julián, eh?
2: Necessita molt més... reforçar la posició de on ocuparia Julián, l'eix central de l'atac. És... Rodri, el Barça té un mig del camp que crec que qualsevol equip d'Europa...
11: Firmaria.
2: No, te'l canviaria. És a dir, vas a qualsevol equip d'Europa i li dius et canvio el bloc, el teu mig del camp, el del Barça, i te'l firma tothom.
11: Sí, sí.
2: Que l'únic avantatge que li veig a Rodri és que ara mateix, doncs això, el que deia l'altre dia, que no sé si em vaig explicar bé perquè hi havia oients que em deien estàs boig, que si tens una urgència ara no tens cap mig centre que et pugui fer de central com Torreira ja el 2009. No dic que incorporis Rodri com vas passar amb Mascherano, que ja era la idea que pogués fer de central de forma recurrent, però que tens una plaga d'aquelles de lesions i has d'anar a jugar al camp del Bayern de Munic o del Paris Saint-Germain, no m'imagino De Jong de central, no m'imagino Gavi de central, no m'imagino Pedri de central. Rodri, me'l puc imaginar, és l'únic que veig que té que no tinguis a la plantilla, però per la resta, amb el mig del camp que tens, si em fas fer d'oient, jo també voto Julián.
11: La gent està amb tu, Teje.
2: Jo estic amb la gent.
11: Correcte.
2: 12:38.
5: Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya.

0: Parlem al fil del futbol perquè a l'inici del programa l'Héctor González ens posava el dia de l'acostament de postures entre Vinícius i el Madrid. No està tancant ni molt menys un acord perquè Vinícius renovi, però sí que el Madrid li ha pujat una mica l'oferta, el jugador s'ho ha mirat amb bons ulls, Mourinho ja ha fet saber el seu entorn que hem consultat que té la sensació que Vinícius seguirà, i així el Madrid, de retruc, es facilita la vida en un sentit. Arnau Santero, com estàs? Bona tarda.
1: Bon dia. Què tal, Teje? Bon dia. Bon dia encara.
0: Crec que he detectat i he arribat a la conclusió que a partir de que tinc gana, us començo a dir bona tarda. Detecto que arriba al migdia, començo el programa a dir bon dia.
1: Però si hi havia cruzanets avui i tot.
0: Sí, però m'he portat molt bé, us he deixat que esmorzeu vosaltres. He deixat que esmorzeu vosaltres. El Madrid està confeccionant la plantilla, com sabeu, amb força traspassos de jugadors del planter i amb fitxatges que va sumant. Hi ha una normativa de la UEFA a l'hora d'inscriure els equips a la Champions, a l'Europa League, a la Conference, que n'hem estat atents les últimes temporades, quan el Barça també va estar en dificultats a l'hora d'inscriure i va fer aquella renovació profunda de plantilla, que és que en aquesta llista hi ha d'haver 8 jugadors que hagin estat formats al planter del país d'aquell equip, és a dir, el Barça, el Madrid, els equips de la Lliga Espanyola han de tenir 8 jugadors formats a planters d'equips espanyols, i d'aquests 8, 4 han de ser del propi planter.
1: Exacte.
0: I el Madrid, amb tants jugadors de la fàbrica que ha traspassat, està vorejant el pal en aquestes xifres. I entra, però sí, està vorejant el pal.
1: Sí, sí, està just al límit.
0: I us preguntareu, i què té a veure això amb Vinícius? Ens ho explica l'Arnau Santero.
1: Doncs sí, en primer lloc s'ha de dir que aquest tema ha sortit ja que el Madrid ha fet un ingrés rècord gràcies a la venda precisament d'aquests canterans. És per això que ara mateix corre al límit. Dos dels quals han sigut anunciats fa relativament poc, Gonzalo i Palacios, que han anat a Marbeloa, al Fulham, i que de fet els va rebre així, i escolteu.
2: ¡Mierda!
3: Hola, buenas tardes, ¿sí?
4: ¿Qué pasa? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal?
3: ¿Y tú?
4: ¿Qué pasa?
3: ¿Cómo estás?
1: De fet, els cops aquests que escolteu no és que estiguin apallissant a ningú, és que, com ja sabeu, per mantenir la seva masculinitat ferma s'han de pegar molt fort l'un a l'altre quan s'abracen a l'esquena, perquè ningú es pensi que estan mostrant algun tipus d'afecte o alguna cosa semblant.
0: No, mira Ferran i Marcos.
1: Exacte.
0: Llorente, que aquest entorn encara tòxic en alguns sentits del món del futbol, sí.
1: Doncs això és així, no us preocupeu per ells, però bé, Gonzalo i Palacios, ja són 5 amb ells els canterans blancs que marxen venuts aquest estiu juntament amb Fran González, Mario Martín i Fran García. A més de les activacions de clàusules de compres de Nico Paz, Valdepeñas i dels fitxatges de Víctor Muñoz al Liverpool, Mario Gil al Milan i Álvaro Rodríguez i Àlex Jiménez al Bournemouth.
0: Aquests ja no estaven en plantilla del Madrid aquest any, però que els hauria pogut recuperar i no ho farà.
1: Sí, perquè de fet el Madrid conservava el 50% dels drets de tots aquests i ara ja no. I amb tot això, el club blanc ha ingressat un total de 189 milions d'euros només venint jugadors de la cantera.
0: Sí, un informe que feia el diari AS amb aquestes xifres, i que són fitxatges que, a més, pels que hi volen veure negoci més enllà del futbol, també han tingut les seves qüestions, eh?
1: Sí, de fet, no és per menys. Dos d'aquestes operacions poden aixecar una miqueta de pols. La primera és aquesta que hem explicat del Fulham, on, tot i que sembli que hi ha una gran lògica al darrere, ja que és molt recurrent que quan un entrenador marxa s'emporti alguns dels seus jugadors de més confiança, el que crida l'atenció és el preu. S'han pagat 40 milions per Gonzalo, 100 milions per Palacios... 10 milions, perdó, per Palacios, i el Madrid ha mantingut un 30% de tots dos jugadors, cosa que ha fet sospitar els més paranoics per una possible relació del propietari del club, del Fulham, amb una de les empreses afiliades a ACS. Un altre dels moviments més qüestionats és el de Valdepeñas, que l'han vengut a la Fiorentina per 8 milions d'euros durant 5 anys, i a més manté el Madrid un 50% del dret del jugador en aquest cas. El que fa estranyar, per això, en aquest segon moviment en la Fiorentina és un interès que ha tingut aquest equip amb la cessió de Franco Mastantuono, que té un salari gairebé inassumible pel club italià, cosa que fa pensar que aquest traspàs sobrepagat de Valdepeñas pot intentar ajudar a acordar algun dels preus de l'argentí com una espècie de favor.
0: És a dir, el que han pagat pel jugador del planter és el que cobra Mastantuono, que és la manera de pagar en 3 anys el pagar terminis el salari de Mastantuono d'una temporada.
1: Exacte. Tot i això, el que és
0: perquè
1: innegable...
0: Perquè vulgui pensar-ho, encaixa, sí.
1: Sí, sí. Aquests dos, qui vulgui ja estirar del fil aquí, cadascú endavant. Tot això, el que deia, és innegable que el Madrid farà molta caixa gràcies als seus canterans, però el que pot semblar una gran entrada de diners, com deia Esteje, és realment deixa molt a la corda fluixa al Madrid a la màxima competició europea, ja que es queda just al límit d'aquest famós cupo nacional.
0: Perquè és això que dèiem, que 17 fitxes de la llista A de la Champions, el que sigui, però les altres 8 tenen aquest condicionant, 8 que s'hagin format en un planter espanyol, no cal que siguin espanyols.
1: Exacte.
0: Però s'han d'haver format en un planter espanyol, i els altres, o sigui, d'aquests 8 que n'hi hagi 4 que siguin del planter del propi club. Però clar, això de planter és molt ambigu.
1: Sí, de fet, és que per la UEFA el criteri per etiquetar un jugador com a nacional o com a canterà del club no pot ser un estricte amb la nacionalitat, perquè això podria suposar un tipus de discriminació laboral, per tant seria completament il·legal, i el que fa és que el club o clubs on s'hagi hagut de formar aquest jugador, atenció, entre els 15 i els 21 anys d'edat, han de ser o bé nacionals o específicament en els 4 que dius, en el club en el que estan.
0: I això és on entra en joc Vinícius, per exemple, perquè Vinícius, que ha jugat 3 partits amb el Castilla, per les normes de la UEFA, compta com a planter.
1: Exacte.
0: En canvi, per exemple, el Barça, Dani Olmo, que va estar 6 o 7 anys abans de marxar a Croàcia, no compta com a jugador de planter.
1: Sí, de fet, aquesta és l'única cosa que li dona una miqueta de marge al Madrid, ja que, tot i la milionada que ha rebut pels seus canterans, es queda al límit amb un equip que, a més d'aquests nous jugadors venuts, ha perdut també aquest any a Carvajal i a Ceballos, que eren dos dels que els hi comptaven fins ara. I, per tant, atenció, els únics jugadors que poden inscriure en aquest cupo són Asensio, Carreras, que va marxar amb 17 anys, recordem.
0: Per tant, també compleix.
1: Exacte. Camavinga, Valverde i Vinícius. Tots ells com a canterans, o sigui, del Madrid.
0: Dels 5 jugadors que el Madrid, segons la normativa UEFA, té de planter, són Camavinga, Valverde, Vinícius i Asensio i Carreras.
1: Exacte, tècnicament dos realment que s'hagin format a les inferiors del Real Madrid. Però és que a més aquest any se'ls hi suma Arda Güler, perquè és el tercer any i va arribar entre els 17 i 21. Per tant, Arda Güler compta també com a canterà del Madrid, i per acabar, fins a les 8 fitxes, arriben també Cucurella i Carlos Espí, que han estat formats al club espanyol.
0: Per tant, els jugadors que el Madrid té de planter són aquests 8 justos, dels quals 4, la meitat, són Güler, Camavinga, Valverde i Vinícius.
1: Exacte.
0: I així el Madrid compleix amb la normativa de la UEFA, per tant.
1: Sí. De fet, per això també diem que és molt perillosa, d'alguna manera, aquesta possible renovació de Vinícius, perquè en cas de que no s'acabés donant, el Madrid hauria d'inscriure com a jugador del primer equip a la Champions a un jugador canterà, que de fet no haurà debutat segur a la Champions, perquè tots els que ho han fet han estat venuts.
0: La UEFA no va per, com la Lliga, per fitxes del A i del B, sinó que tens una llista en què hi pots posar jugadors del filial, encara que no tinguin fitxa de primer equip, però crida l'atenció això, que el Madrid, per complir els criteris de límit de jugadors formatius, o el mínim de jugadors del teu futbol formatiu, tira de 4 futbolistes que van arribar directament al primer equip. Gràcies, Arnau.
1: A tu, deja.
0: Tot i que les institucions del futbol tenen problemes més greus aquests dies.
5: Què t'hi jugues?
0: Perquè el butlletí de les 12 abans d'arrencar el Què t'hi jugues, ja escoltàveu que Vox també ha demanat que s'exclogui Marroc de l'organització del Mundial 2030, ha registrat una proposta no de llei per revisar la participació de Marroc al Mundial, al Congrés. Ahir ja hauríem el programa explicant-vos que Sumar havia fet la primera proposta no de llei en aquest sentit, l'havia registrada. La de Vox és per excloure Marroc, la de Sumar era per replantejar si Espanya ha d'organitzar un Mundial amb el Marroc. Per tant, contemplar també fins i tot l'opció de dir qui us quedeu, eh? La de Vox té aquest altre matís. Però ahir va estar el Larguero, Martí Junca, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, TG.
0: I bona tarda. Un portaveu de Sumar, el diputat Nahuel González, per explicar en què consisteix aquesta iniciativa que us explicàvem.
6: Sí, perquè assegura que el Marroc ha demostrat no respectar els drets humans en repetides ocasions, com per exemple en l'ocupació del Sàhara Occidental, la guerra del Rif, o també fent servir a persones vulnerables textualment com a armes geopolítiques, cosa que ens pot fer recordar el recent episodi que vam tenir a Ceuta.
7: Lo que planteamos es que se estudie actualmente el modelo de Mundial 2030. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un Mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo. Y pensamos que actualmente el modelo del Mundial, y encima, ¿no?, conociendo la última hora de que a nivel geopolítico se está intentando también menospreciarnos, ni siquiera partido inaugural, ni siquiera final, pues pensamos que se debe replantear el Mundial y que las instituciones deportivas españolas tienen que dar la cara, en este caso por nuestro país, por los derechos humanos y por lo que piensa la gran mayoría de la sociedad, que cuando hemos sorprendido estos días con la iniciativa que hemos registrado, el apoyo popular que estamos teniendo.
6: Recordar el mateix, TG, que diu replantejar i no excloure, com sí que ha fet Vox, que, com diu, s'ha pronunciat a les últimes hores, i Sumar, que, tot i ser dins el govern, diuen que ho volen tirar a través del Congrés dels Diputats, i que ara mateix els dos grans partits espanyols, tant PP com PSOE, encara no s'han pronunciat respecte a aquesta proposta.
0: Tot això després també que ahir The Times informés que Infantino, Infantino ja ha pactat o ja li ha ofert al Marroc allotjar la final del Mundial en aquest nou estadi que estan construint, que pot competir amb el Camp Nou en nombre d'aforament.
6: Sí, és una informació emesa pel mateix periodista que va afirmar que Infantino volia privatitzar el Mundial per tenir inversió externa. Com a resposta a tot plegat, primer la FIFA demana perdó per no haver actuat amb transparència i asseguren que van cometre errors respecte a aquesta privatització, però pel que fa al tema de la final, sí que ha desmentit aquest acord que afavoriria Marroc. I davant aquesta actualització, el mateix periodista ha reafirmat la seva informació. Així que, guerra oberta.
0: Infantino, el vam veure l'última Copa Àfrica vestit amb la samarreta del Marroc, l'hem vist aquests dies a la cerimònia de commemoració de la coronació del rei, com va fer 27 anys, de Mohamed VI. Ahir va reunir ja el seu comitè de crisi.
6: Correcte.
0: Per tant, no s'amaga de les seves relacions amb el Marroc. Infantino, que de moment sí que desmenteix que ja tingui pactat la final del proper Mundial. Però si The Times reafirma aquesta informació, The Athletic també informa que hi ha ciutats als Estats Units que reclamen que se'ls deu calés per haver estat seu.
6: Sí, són unes quantes, són 11 en total, i ara mateix la FIFA deuria 1 milió a cadascun. Així doncs, 11 milions d'euros que deuria a ciutats importants, estem parlant, com per exemple seria Atlanta, Dallas, Los Angeles o la zona de la seu del Mundial, Nova York.
0: I aquí cadascú engega el seu ventilador com li convé. Infantino i la FIFA s'han dedicat a penjar fotos d'Infantino durant el Mundial amb moltes estrelles i llegendes del futbol històriques que van omplir aquelles llotges privades, i n'hi ha d'altres, i com ens hem de veure, que també alcen la veu en contra. Per exemple, Luis Figo, que és un habitual també als sortejos de la UEFA, ja sabeu que la UEFA té la guerra oberta declarada a la FIFA, Luis Figo, que és estreta a la UEFA, ha fet un article en què és molt dur amb el president de la FIFA.
6: Sí, perquè sabent bé la seva història amb el Barça, sorprèn de la manera com qualifica Infantino. Ho fan un article al Daily Mail. Ell qualifica el comportament d'Infantino com el més baix, deshonest i interessat que ha presenciat mai. Descriu el president de la FIFA com un home que ha forçat aquests canvis per enriquir-se ell i els seus amics i que no hauria de formar part del futur del futbol. Explica també, doncs, que va servir en safata de plata al Mundial a Washington. I tanca aquest article dient que ja és tard per salvar la seva dignitat, però que no ho és encara per salvar el futbol. Així que exigeix que marxi.
0: Gràcies, Martí.
6: Adeu.
0: Canviem la pilota. Així és, Xavi, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Tejem.
0: Parlem de bàsquet, perquè ahir es va presentar per fi el nou entrenador del Barça, Šekulić, i avui s'ha fet oficial la notícia que ens avançaves fa 10 dies, dilluns passat, que és que Şengeli ha pagat la clàusula i ja s'ha desvinculat.
5: Doncs sí, el georgià posa fi a la seva etapa al Palau. Després d'una sola temporada jugarà al Dubai Basketball, on es retrobarà amb Xavi Pascual. Şengeli ha executat la seva clàusula de sortida d'uns 900.000 euros i deixa el Barça quan encara tenia contracte fins al 2028. Una sortida important dins d'un estiu de revolució absoluta a la secció, amb nou director esportiu, un nou entrenador i una plantilla pràcticament nova. Ahir, com deies, el Barça presentava Šekulić, que signa fins al 2028 i que assumeix el repte de tornar a fer guanyar un equip que acumula 3 temporades sense títols. El tècnic, però, vol primer recuperar una identitat que reconnecti l'equip amb el Palau, i els títols arribaran com a conseqüència d'això.
8: El Barça sempre competeix pels títols. En les darreres temporades ha tingut una mica de mala sort, però per mi l'èxit més gran seria que els aficionats reconeixessin el nostre estil de joc i estiguessin satisfets amb la manera en què volem jugar. Segur que els títols seran la recompensa a la nostra forma de jugar.
5: Šekulić haurà de construir aquesta identitat amb una plantilla molt renovada, 9 incorporacions, només 4 jugadors que continuen. Molts dels fitxatges, a més, no tenen experiència a l'Eurolliga, i el tècnic admet que necessitarà temps, però defensa que tots han estat escollits perquè encaixen amb la seva idea.
8: Hi ha molts jugadors que no tenen l'experiència en Eurolliga, però crec que tots els jugadors que hem fitxat poden jugar de la forma en què volem jugar. Per suposat, per motius obvis, l'equip necessitarà una mica més de temps, però crec que tenim talent i qualitat, i que només hem de descobrir com aquest equip pot jugar
5: junts. I aquesta idea de joc passa per un Barça més coral, físic i agressiu. Šekulić vol augmentar el ritme, jugar més possessions, recuperar una intensitat defensiva que permeti a l'equip córrer i competir com una sola unitat.
8: Per a mi, coses que són importants és lluitar bé, jugar junts, així, jugar com una sola unitat, és el més important. Òbviament, l'estil de bàsquet que m'agrada més és amb un tempo més ràpid, amb un ritme més alt, més possessions, amb defenses més agressives, molta lluita a la pista, molta intensitat a la pista. Així que aquesta és, de forma resumida, com m'agradaria que fos aquest equip. In short, what I would
5: like this team to look like. La plantilla encara no està definitivament tancada, el club continua buscant un cinc diferencial i la sortida de Şengeli també obliga a estar atents a qualsevol opció que pugui reforçar el 4.
0: Busquem una signatura amb el Jordi Colomer Batlle. Com estàs, Colo? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quina impressió et va donar Sekulić?
9: Bé, positiva, en la línia de, del que hi ha ara al Barça, i crec que és interessant, que és una idea i seguir tothom una idea. Després d'uns anys en què manaven molt els noms, jugadors consagrats, amb experiència, segurament amb massa experiència, doncs ara hi ha una idea i tothom s'hi adapta, des de la direcció esportiva, els jugadors, fins a l'entrenador.
0: Compres aquest projecte, clar, són 10 baixes, 9 altes, el canvi és profund, s'ha rejuvenit també l'edat de la plantilla, ho deia la Sier, que molts potser no tenen experiència en Eurolliga, però creus que la línia ha de passar més per aquí, que no pas anar a buscar noms consagrats que després potser no acaben després d'ensemblar?
9: Pot haver-hi un equilibri. Jo entenc la nova línia més que res perquè una cosa és la CB, però a Europa la realitat és que hi ha molts equips amb molts més diners que tu i t'has trobat coses com Moses Wright, que ja el tenia assignat i no ha tingut problema en pagar 900.000 euros i anar-se'n a un altre equip per cobrar més. O el mateix cas ara, que, no, que avui s'ha confirmat de Schengelia. Ara mateix no tens aquest poder econòmic, que el tens en part i encara pots atraure bons jugadors, però toca sí experimentar més i anar a buscar en altres mercats, com pot ser la G-League, per intentar una mica equilibrar això. Al final també tenim un exemple molt bo, ben recent, que és el València. O sigui, el València, sense tants diners, va fer un equip capaç de guanyar la Lliga CB i d'arribar a una Final Four de l'Eurolliga. O sigui, hi ha maneres d'intentar retallar aquesta diferència econòmica. El Barça prova la via de la, sobretot de la G-League, veurem com li va, òbviament. La incògnita hi és perquè no saps com rendiran, com s'adaptaran, ni com respondran a aquesta cosa diferent que hi ha aquí, que és el nivell d'exigència de la CB que, i compaginar-ho amb Eurolliga, cosa que no passa amb altres lligues, que són més febles.
0: Si ja que ens hi posem, Colo, també t'he de preguntar per la penya que avui ha fet oficial Bugui Ellis, però clar, la renovació de Ricky, que torni la Provítola, noms com Isaac Nogués, ara que parlàvem de jugadors que tornen dels Estats Units, previ pas pel València quan ha tornat, però també està fent una reconstrucció interessant.
9: Sí, jo crec que per connectar amb la graderia, si segueix Ricky, ja la temporada passada va tenir més de 1.000 socis nous i va venir per aquesta línia, més... Vas tenir una semifinal d'ACB tenint el 8 de pressupost i ara amb la Provítola encara connectes més amb l'afició. Veurem, l'única incògnita que hi ha allà, sobretot, és aquesta recuperació tan lenta de Tomic, de quan pot tornar a jugar, però sí que, de fet, està fent un equip per la sensació de jugar una miqueta més ràpid i ser més divertit que altres temporades, i aquesta aposta per talent l'hem d'aplaudir, igual que amb el Barça també a la línia exterior, que hi ha molt de talent, no? De fer un estil de joc que la gent s'ho passi bé, després els resultats seran millors o pitjors, però que la idea és que la gent vagi a passar-s'ho bé al camp.
0: I després, si ara també tenim el Manresa fent pràcticament tabula rasa, el Girona intentant mantenir el bloc i el Lleida, que també té molta feina per davant, no?
5: Doncs sí, el Manresa, que ha de fer el que fa gairebé que va d'estiu, que és reconstruir de zero, continuen Ferran Bassas, Hugo Benítez i Piero Oriola, diu que haurà d'encaixar 10 incorporacions, ve d'acabar de zero, així que assegurarà la permanència i a partir d'aquí, si Ocampo aconsegueix caçar totes les peces, té arguments per tornar a lluitar per la Copa i pel playoff. Pel que fa al Girona, renovació important també, sobretot en direcció de joc, manté referents com Pep Busquets, Maxi Fieler, Sergi Martínez i Martínez Gueben. I la plantilla encara necessita alguna peça exterior i haurà de gestionar el desgast de la FIBA Europe Cup, però l'objectiu és consolidar-se a la zona mitjana i qui sap, potser pot acostar-se una mica a la Copa i als play-offs. I pel que fa a Lleida, potser és la gran incògnita entre el tercer any a l'ACB amb una idea molt clara, que és consolidar el que ja ha construït Gerard Encuentra, renovat fins al 2029 i que és el gran actiu del club. Manté una columna amb Bateman, Pauli, Shurna i Mevilegin, però encara li falta completar sobretot el perímetre. Ve de fer el seu rècord a l'ACB, així que l'objectiu és una permanència més còmoda i continuar creixent.
0: Encara queda perquè comencin a caminar els equips a la pretemporada, però va bé anar-hi tenint l'ull posat a tots els moviments que es fan i el Colo ens ha ajudat a analitzar-ho. Gràcies, Colo.
9: La pròxima.
0: Doncs amb això arribem al final del Que t'hi jugues. Gràcies també a Sier, a punt d'arribar a la una del migdia. Com sempre, pausa, anuncis, butlletí i a la una la treva com cada migdia d'estiu a Ser Catalunya. Demà hi tornem a les 12 al Que t'hi jugues, com sempre, amb tota la informació esportiva del dia. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau. Si no ens fan fora.
10: Que t'hi jugues.
11: Cadena Ser Penedès Garraf.
12: No
11: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans, qualitat i disseny que marquen la diferència.
12: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
11: Anapa, l'especialista en articles de protecció i roba laboral, a l'hora de treballar ens agrada fer-ho de forma senzilla, per posar-t'ho fàcil, perquè la feina ja es va complicant sola. Tenim les marques líder de material de protecció tant en roba com en calçat i epis, i amb la possibilitat de personalitzar-la amb el teu logotip o anagrama. També hostaleria, sanitària, estètica i comerç. Napa Seguretat Laboral. Més de 30 anys al sector. Estem al carrer Tossa de Mar 19 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 2404. napaseguretatlaboral.com. Napa és protecció de cap a peus.
13: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
14: Uf, quina calor.
13: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
15: És la una a mediodía en Canàries. Por primera vez en 4 años se ha registrado una rebaja en el precio del alquiler, al menos en Cataluña, en Madrid y en el País Vasco. Son datos de uno de los principales portales de compra, venta y alquiler que ampliamos con Lorena Carramolino.
16: El precio del alquiler desciende de media un 1,6% en este mes de julio respecto al mismo mes del año pasado. Es el primer descenso tras 52 meses consecutivos de subidas, más de 4 años, según el informe de Fotocasa. Hay que destacar que tras esta bajada solo están 3 comunidades autónomas: Cataluña, donde desciende un 16%, Madrid con un 11% y País Vasco, donde baja de forma muy ligera. Según María Matos de Fotocasa, los inquilinos han alcanzado su capacidad para pagar los precios del alquiler.
17: Este cambio de Además, marca un punto de inflexión. El precio alcanza ese límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse tras ese mayor ciclo alcista de las últimas 2 décadas.
16: En el resto de comunidades autónomas, en cambio, sí sube el precio del alquiler y lideran estas subidas Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra.
15: Igualdad pide una reunión urgente con el presidente de Andalucía tras ceder competencias sobre violencia machista a la ultraderecha de Vox, Laura Gutiérrez.
18: Sí, la ministra de Igualdad ha remitido una carta a Moreno Bonilla en la que pide esa reunión urgente y una rectificación por esa cesión a Vox de las competencias en la atención a víctimas de violencia de género en Andalucía. Ana Redondo traslada al presidente andaluz la profunda preocupación del ministerio por esta decisión que, según dice la carta, pone en cuestión el compromiso que esta comunidad ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. La ministra cree que esta situación puede comprometer la gestión y el destino de los fondos vinculados a esta materia y solicita al presidente de la Junta que retome la senda de la coherencia institucional. Igualdad se compromete a velar para que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece.
15: Primeras palabras del consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso dijera que a él, y solo a él, le correspondía dar las oportunas explicaciones sobre el ático de lujo de más de 6 millones de euros, comprado con dinero público cuando solo puede ser usado como vivienda, no como oficinas. Y el consejero, Ana Iriarte, ha desviado el tema.
19: Así es, para Miguel Ángel García lo de dar explicaciones es mirar a la izquierda, que dice estira el chicle con el tema del ático para tapar sus vergüenzas.
20: Hemos dado una explicación desde el minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana. La izquierda, la autoizquierda, necesita estirar este chicle simplemente porque no son capaces de tapar sus vergüenzas, porque no hay sábana, por muy larga que sea, por kilométrica que sea capaz de tapar las vergüenzas que tiene el señor Sánchez, el sanchismo y la izquierda en este país.
19: En cuanto al ático, asegura que...
20: Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en este momento, insisto, es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.
19: De esta manera, el consejero da por terminadas todas las explicaciones sobre esta polémica operación.
15: Protección Civil pide evitar desplazamientos en Cataluña ante la previsión de lluvias y tormentas que pueden ser muy fuertes. En una hora se activa el aviso naranja en esa comunidad. De Radio Barcelona, Martí Oliver.
14: Las lluvias empezarán este mediodía en el norte de Cataluña e irán avanzando hacia el sur y la costa catalana. Pueden caer hasta 90 mililitros en tres horas y el Servicio Meteorológico de Cataluña advierte que pueden ir acompañados de granizo y fuertes vientos. Por este motivo, Protección Civil ha pedido prudencia, vigilar con las actividades en el aire libre, la conducción, y también ha señalado un motivo extra de preocupación. Estas lluvias llegan tras muchos días de calor, lo que puede producir desprendimientos en barrancos y aumentos súbitos en algunos ríos.
15: Pendiente de todo lo que es actualidad en el mundo del deporte, Sonia Luz, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Pues estamos en el día D, en el día Diomandé en el Real Madrid. Todo indica que esta tarde podría pasar el reconocimiento médico y veremos si llega el anuncio oficial. El extremo de Costa de Marfil, 19 años, se convertiría en el fichaje más caro en la historia del club blanco. También del mercado, atentos a la situación de Julián Álvarez, que el lunes está citado a entrenar con el Atlético de Madrid, pero su representante ya se ha reunido con el FC Barcelona. Además, hoy tenemos tres amistosos con equipos de primera división de cara al inicio de la Liga: Mónaco-Getafe, Málaga-Al-Arabi y Deportivo-Fiorentina. Y por otro lado, tenemos la sexta etapa en el Tour de Francia femenino y las ruedas de prensa en el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo.
22: Todos tenemos una ciudad que sentimos nuestra y nuestra relación con ella va cambiando.
23: Me acuerdo de ti, camino de Madrid.
22: Esta noche queremos saber si reconoces tu ciudad.
24: En todas las grandes ciudades hay gente enfadada. Recalificaciones, expropiaciones, víctimas de la ciudad.
22: ¿Cuál es tu ciudad favorita para viajar, para vivir? ¿Cuál te decepcionó, cambió? Y sobre todo, ¿cómo es la ciudad de tu vida? Hoy además tenemos cine de verano con Nerea Pérez de las Heras y recorremos la ciudad con un nuevo caminante invitado.
25: Es una ciudad de papel, casas de papel y gente de papel.
22: Esta noche recopilamos historias de ciudades.
26: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
22: En el 681-016731.
26: El Faro con Laura Piñero. Cadena SER.
15: La redacción de informativos de la SER sigue trabajando para traerles toda la actualidad. Volvemos ya en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
27: Cadena SER. Servicios informativos.
28: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 i és moment, com cada migdia, de deixar de banda els problemes que ens angoixen, desconnectar i donar-nos una miqueta de treva, que sempre va bé en aquest agost on molta gent us esteu donant unes merescudes vacances.
2: I avui sonaran campanes de boda, ja que tindrem la secció de cinema a la fresca del Fausto Fernández parlant de pel·lícules de casaments. Ja estem a dijous, s'acosta el cap de setmana, tenim moltes ganes i també s'acosta un esdeveniment que paralitzarà i enfosquirà Catalunya, l'eclipsi total de sol del proper dimecres, i avui parlarem d'astronomia i de l'espai amb la visita del Lluís Forman, enginyer aeroespacial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.
3: Nosaltres som dels que pensem que l'eclipsi se'ns estan una miqueta de les mans. Però, i les teràpies? Avui, concretament, us pregunten si heu fet servir el ChatGPT com a psicòleg alguna vegada. Ens ho podeu enviar en una nota de veu al nostre WhatsApp al 648-83-43-78. De tot això, en parlarem ara aquí, a la cadena SER i a SER Catalunya. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: Vivim en l'era on anar al psicòleg s'ha normalitzat, la qual cosa és una gran notícia. Hem trencat estigmes, però al mateix temps, en aquest calaix d'allò terapèutic hi ha entrat de tot. Coaches emocionals sense titulació, gurus del benestar a TikTok, retirs d'introspecció salvatge i pseudoteràpies que prometen resoldre traumes a 3 sessions a base de portar-te al límit. Avui ens preguntem, on és la frontera entre buscar ajuda legítima i posar-se en mans d'un venedor de fum? Què passa quan una suposada teràpia, en lloc de curar, destrueix o empeny cap a l'abisme? You don't need a girlfriend, you just need a therapist. Aquesta és una frase que es podria aplicar a moltíssima gent, eh?
2: Sí, sí, home, i les teràpies... Jo crec que és important, eh? Encara sempre diu a la gent, no? Quan tens una lesió de qualsevol tipus que vas al metge, pues també si qualsevol tema que et pugui ajudar a sobrepensar la teva vida sentimental o personal, sempre és bo. Per tant, molt a favor de les teràpies. Teràpies
1: però
2: bones.
1: Però per a tot el món? Tu creus
2: jo
1: que tot
2: que
1: el
2: sí.
1: món?
2: Jo crec que sí, crec que és important. És com anar al gimnàs. Qualsevol pot anar al gimnàs, sí. Qualsevol li pot ajudar, encara que potser ja tingui una forma física correcta, però tothom pot ajudar-se d'això.
3: Depèn del moment vital, també, però el que diu aquesta cançó de en lloc de buscar-te un novio, novia, novie, vagis a teràpia, sisplau, perquè hi ha molta gent que s'aferra a les relacions per posar-hi tots els teus traumes i és horrible.
2: I això sí, teràpies reals, no teràpies de les que potser parlem ara.
1: Ja aprofundirem una mica després. Però també la pregunta és, com identifiquen els psicòlegs que el seu pacient els està dient la veritat i no els està manipulant?
5: Manipuladora. Quan vacil·les, mami, manipuladora. Ets la típica manipuladora.
1: És que, clar, hem de tenir en ment que hi ha molta gent que conta unes troles impressionants i el pitjor de tot és que acaben involucrant a molta gent en la seva història. De fet, una amiga de la meva tieta estava quedant amb un noi que havia conegut a la feina, estava super il·lusionada, es divertien molt, feien molts plans junts, i de repente un dia va descobrir que aquest senyor estava casat i tenia una doble vida. Llavors ella es va posar en contacte amb l'altra, amb la seva dona,
2: va parlar amb la dona,
1: evidentment,
2: de la,
1: perquè s'estava sentint molt malament, i es van posar a investigar una mica com s'havia construït aquesta doble vida, i la sorpresa va ser que no era una doble, sinó que era una triple, perquè també estava quedant amb una altra noia que era 20 anys més jove que ell.
3: Quin fàstic.
1: Mentre quedaven les altres dues. Però no s'assusteu, perquè això realment no va passar de veritat.
3: Com que no?
1: És una pel·lícula que es diu The Other Woman, del 2014, una comèdia nord-americana, i el que us he explicat és la trama. Però realment...
2: Però la secció de cine és més tard, eh?
1: Clar,
3: però és que la realitat supera la ficció, diria.
1: He escollit esta trama per no exposar a ningú, perquè exemples en la vida real hi ha mil. El que passa que he decidit quedar-me amb la pel·lícula.
6: ¿Sabes lo peor de todo? Es que pareces muy buena persona y él no dejaba de decirme que eras el diablo.
7: ¿Cómo? ¿Qué?
6: ¡Será cabronazo!
7: Es un mentiroso. ¿Qué más da lo que diga?
6: Pues porque no hay derecho. Y además me ha convertido en la mala y que se divorcia de mí.
7: Tú sabes que todo eso es mentira, ¿verdad?
6: Pero pudiendo haberse inventado cualquier cosa, se ha inventado eso. Y me convierte a mí en la mala y luego se divorcia de mí porque le he engañado.
7: Lo siento, creo que no debería haberlo contado.
1: Es que, claro, tu imagina't que et veus en un embolic així. Passen moltes coses
3: és
1: a la
3: que
1: vida,
3: jo el que t'anava a dir és que jo no m'he vist, per sort, o que jo sàpiga, que aquest sempre és un factor a tenir en compte, però és que a mi, amigues meves, m'han explicat situacions d'aquestes i que no són inventades, o sigui, que són de veritat, no. I que a més tothom diu... No, però és que són psicòpates, no, carinyo. No tothom té una malaltia no. I no tothom t'enganya perquè té una malaltia.
2: Jo conec casos, òbviament no meu, però sí que conec casos.
3: Ja,
2: i és, no, és més habitual del que podria semblar, eh?
1: I és això, vull dir, a mi el que em pica la curiositat és, clar, tu vas al psicòleg, li contes la teua versió, però com sap el psicòleg que aquesta versió és la correcta i no estàs enganyant a la teua dona en dues persones més? És que és molt complicat.
2: Clar,
1: molt
2: jo crec
1: complicat.
2: Que, i a més, un punt a favor és que tu, si vas al psicòleg i vols resolucionar temes, el primer punt és dir la veritat. Clar, en aquest cas, gent que va a teràpia... A vegades també obligat, no? Perquè si tu vas a dir mentides és perquè vas d'una forma coaccionada en molts
3: Exacte.
2: Casos. I que intentes que no es noti gaire, però jo crec que al final tot acaba sortint. Si a la segona vegada que vas, a la tercera, els problemes persisteixen, doncs és quan el psicòleg o la psicòloga en qüestió ha de denotar que hi ha una mentida aquí que ara és rellevant.
1: A veure, nosaltres ho estem tractant des de la part més còmica i més de safreig, però hi ha altres realitats més dures on la confiança psicòleg-pacient és importantíssima, com per exemple quan es tracten problemes d'addicció, on pot ser crucial la capacitat d'identificar recaigudes. Per això li hem volgut preguntar a la doctora Dominica Díez, que és psicòloga clínica responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Atalaia de Manresa.
8: Quan parlem d'addiccions, hi ha dues emocions que predominen. Una és la vergonya i l'altra és la culpa. Aquestes dues emocions poden portar a vegades que el pacient pugui no dir la veritat justament perquè se sent malament, no? En tema d'addiccions a substàncies tenim el tema dels controls d'orina, que sabem que les persones, al fer-ho ja hi ha un compromís, no? I que si menteixen després del control d'orina es veu clarament doncs, que ha pogut consumir. I en tema de les addiccions comportamentals, a la curta se sap perquè, per exemple, no? Amb el joc amb apostes, quan una persona recau no juga poquet, sinó que tendeix als patrons de major joc. Per tant, es veu a la curta que incrementen doncs, els problemes econòmics. Al final, el que es tracta és de treballar la consciència de problema. Ells mateixos o elles mateixes veuen no, que enganyar el terapeuta o el psicòleg de referència, el problema no és aquest, sinó que s'enganyen amb ells mateixos i és important doncs, que ells tinguin la sensació de confiar i també diferenciar que no és el mateix una caiguda que una recaiguda amb addiccions. Una caiguda seria un consum, sigui de substàncies o de realització d'una conducta problema, com pot ser el joc o la compra compulsiva, de manera puntual, però després es reprèn una altra vegada els objectius terapèutics que s'han establert, i una recaiguda sí que seria retornar als consums de major quantitat del tòxic consumit o del patró de joc doncs, més agut. Per tant, no és el mateix. I sabem no, que amb addiccions les caigudes i les recaigudes formen part del procés de poder-se recuperar. Per tant, el que és important és establir confiança i que hi hagi una bona vinculació amb el pacient de forma que se senti confortable i còmode i poder tenir la sensació de que els podem ajudar.
1: Pues per discursos com el que diu la Domi, és tan important acudir a una professional amb estudis que avalen la seva feina perquè saben perfectament com tractar aquestes situacions, com reconèixer-ho i com fer sentir la confiança que diu ella al pacient, perquè nosaltres no entrarem en judicis, ni en bolics de tribunals, ni tot. Però he llegit l'article del País que va fer la Jessica Mouzo sobre la teràpia a la qual anava la família de Mango, els en dic.
2: Ho vaig veure. De fet, ho vam comentar a la redacció de La Treva
3: sí,
2: i va donar a parlar bastant, a la pseudoteràpia, podríem dir, d'aquesta persona.
1: És que, atenció al pack terapèutic, la persona que els atenia, que per cert no estava col·legiada, feia servir un mètode anomenat les 7 cronologies, que divideix l'etapa en la vida en 7 etapes. 7, eh? Ojo. Mm-hmm. Un mètode que els metges i els psiquiatres diuen directament que no existeix, que s'ho ha inventat algú en un matí d'inspiració.
3: Però espera, que el platform no eren les cronologies, era la confrontació dialèctica. I atenció com s'aplicava. La idea era portar el pare i el fill a una situació límit a la muntanya, nos va sonando, a la vora d'un barranc.
2: També ens va sonant.
3: Per veure si així desbloquejava la relació, la relació o la tercera etapa vital.
2: Desbloquejar es va desbloquejar.
1: No sé si desbloquejar és la paraula, però clar, és que si no el reconcilies a la vora d'un barranc, doncs ja em diràs tu on, no? Però no. Però bromes, els psicòlegs clínics ja han sortit a dir, escolta, que la psicologia no és un esport de risc, si tens un problema amb el teu pare, la confrontació teràpia és entendre les contradiccions, però a un sofà, no fem barranquisme,
3: si
1: vull dir.
3: Si tens un problema amb el teu pare, el resol com fan tots els pares nascuts a la generació dels nostres, que és dient bueno, sí, no passa nada. ¿Por qué lloras?
1: O ja quan sigues pare ho entendràs. I ja està, amb això s'ha solucionat tota la vida.
2: I hi ha moltes teràpies fins i tot que van un pas més enllà i fins i tot es pot arribar a secta, per exemple, el cas del Gripau amb Nacho Vidal o de moltes teràpies que aconsellen l'ús d'estupefaents per alliberar traumes.
1: Nosaltres hem fet una mica de recerca i en l'àmbit emocional, per exemple, i familiar, estan les constel·lacions familiars que parteixen de la idea que els problemes actuals d'una persona venen de deutes o traumes no resolts dels teus antecessors i es fan sessions grupals on desconeguts representen els teus familiars. Clar, és dolent, no és dolent. Si a tu sents que això et serveix, endavant. La cosa està en no canviar una teràpia que sí que està homologada, per dir-ho d'alguna manera, per aquesta. Si és a sumar, hi ha coses que sempre sumen. També està la biodescodificació, que sosté que qualsevol malaltia física està causada per un conflicte emocional no resolt. Clar, quin és el perill? Pues que el pacient es senta culpable de la seva pròpia malaltia i que pot portar a abandonar els tractaments mèdics reals.
3: Perquè un tumor no el cures en teràpia.
1: Això és el perill.
2: Clar, que òbviament hi ha teràpies que poden ajudar a estar més alegres i tot pròpiament. La medicina és bàsica.
1: No pots canviar una cosa per l'altra. De fet, és que en l'àmbit de la salut també està el Reiki, no?, que afirma que el terapeuta pot canalitzar l'energia universal a través de les mans per curar malalties físiques o desequilibris mentals.
2: Jo aquí he de reconèixer que jo vaig fer un dia Reiki. Però
1: I et va funcionar.
3: Hi ha una història, no et pega gens.
2: Bueno, hi ha una història perquè hi havia una parella d'un amic meu que feia aquesta pràctica i em deia molt, vos a provar. I jo vaig dir, bueno, va, ho provo, però una mica forçada perquè m'ho estava proposant ella. Ho vam fer un dia, sí que és cert que igual és per la situació, per la sensació, per l'ambient i tot, però sí que em vaig notar més relaxat, però jo crec que perquè et vagi bé has de creure-hi molt més
1: clar,
2: del que jo hi creia en aquell moment.
1: Que sí. I també hem trobat les pseudoteràpies d'última moda. O sigui, és com... Què es porta? El pantaló de tir baix? Pues estes són les pseudoteràpies que es porten ara. La kinesiologia holística, que afirma que interrogant el cos a través de resistència dels músculs, per exemple, fent força amb el braç, es pot diagnosticar des d'al·lèrgies fins a traumes d'infantesa o quina vitamina et falta. I després la descodificació quàntica, que utilitzen la paraula quàntica perquè sona molt científica.
3: Sona a listos.
1: Per vendre màquines o teràpies que suposadament reajusten les freqüències vibratòries de les teues cèl·lules. És a dir, el que comentàvem, si tens temps i et fa il·lusió provar aquestes coses, al final també hi ha que tindre la ment oberta, però per favor no ho canviem per un psicòleg col·legiat o per coses que siguin mèdiques.
2: I hi ha coses que no sé, potser d'aquí 50, 100 anys o 200 anys s'esbrina que sí que poden tenir a veure, però clar, jo crec que estem en una fase tan preliminar que encara no està del tot provat que al 100% vagi bé aquest tipus de teràpies, per tant, no, encara estem en el punt de, això que dèiem abans, no, medicina, pastilles, el que necessitis, i això si et sents bé, doncs...

0: expressar i gestionar emocions i per sentir-se acompanyats i compresos en moments de tristesa o dificultat. Per això us hem volgut preguntar a vosaltres, oients, si heu fet servir ChatGPT com a psicòleg alguna vegada.
1: Jo vaig començar a utilitzar ChatGPT, recordo, quan encara estava a la uni i bàsicament el feia servir com una eina complementària als meus estudis, tipus que només el feia servir per coses relacionades amb les classes o els exàmens i tal, però ara, amb els anys, me n'he adonat que l'utilitzo per qualsevol cosa, inclús personal. A vegades inclús li pregunto coses de salut o coses que han passat amb les meves amigues, i no tant per coses tècniques. I sí que sento que és veritat el que diuen de que és com un psicòleg a vegades, i no sé fins a quin punt és bona cosa, però realment sento que m'ajuda a ordenar molt les meves idees.
0: Clar, veus com sí que hi ha gent que ho fa servir?
2: Sí, i escoltant-la puc arribar a entendre per què ho fan, eh? Perquè, òbviament, sempre va haver alguna persona que t'escolti, però penso jo que per això ja hi ha els amics, les amigues, i en el cas de que sigui un sentiment que sí que t'afecta de veritat, has d'anar a un psicòleg. També entenc que moltes vegades, pel que dèiem abans, no? Per el tema econòmic, clar, que fa més mandra anar a un psicòleg, i també per a la por i la vergonya de poder parlar amb una persona real.
3: Jo estic d'acord, el que passa és que rebuig total a ChatGPT com a psicòleg, perquè si no tens diners per anar-te a un psicòleg, la Generalitat i amb l'ajuda de la Fundació Ajuda i Esperança tenen un canal, un servei públic que es diu Obrofil, val? Que és un canal de WhatsApp en el que tu has d'escriure un chat, igual que l'escrius al ChatGPT, doncs li escrius...
0: O al nostre chat de la treva.
3: Exacte, li escrius al Obrofil, que és gratuït, és confidencial i està obert 24/7, val? I és per ajudar als joves entre 14 i 29 anys perquè puguin parlar amb algú que no sigui un ChatGPT, perquè si els hi passa alguna cosa trobin una assistència apropiada, i llavors no parleu amb el chat, parleu amb Obrofil.
2: Clar, perquè a més, a saber què et pot dir el ChatGPT...
0: Clar, és que partim de la base de que el chat acostuma a dir-te el que vols escoltar, perquè és una IA dissenyada per complaure't. És a dir, no crec que et porti la contrària molt sovint. Després, que la IA tampoc té coneixement sobre el context social i emocional de la persona, perquè al final tu explicar-li un problema, algú que no et coneix ni a tu, ni al teu entorn, ni a res, el consell que puga donar-te va ser molt limitat, perquè coneix una part molt reduïda de la història. Per
3: clar, i no només el context, és que quines eines té de emocionals? Quines eines emocionals clar. Té una intel·ligència artificial? O sigui, el context que pot tenir és el que pot llegir i pot agafar de diferents revistes, articles científics, papers i aquestes merdes.
2: I el que dèiem l'altre dia amb la Flavita Manana, no? La importància de la persona, de no el robot, dels sentiments, que això sí que ens fa únics, i això jo penso que cap màquina podrà arribar...
0: I que al final també desconeixem els interessos que hi ha darrere d'aquestes empreses tecnològiques, perquè al final no ens hem d'oblidar que són empreses les que estan darrere de les intel·ligències artificials, i que el que sí que sabem és que necessiten les nostres dades. Per tant, quan més temps passem amb ells i més coses personals els diguem de la nostra vida, més informació retindran. Com faran servir aquesta informació després? Pues és una cosa que avui dia no sabem. Per tant, evidentment, és millor no arriscar-se.
3: Clar, jo, per exemple, ara mateix el meu ChatGPT, jo faig servir el de Google, sap tot els meus gustos de pel·lícules, en plan, m'ha agradat molt aquesta, recomana-me més, i vull que siguin més fantasioses, i més alegres, i més tal. I sap perfectament com estic perquè necessito una pel·li fantasiosa.
2: Aquest rotllo, eh? Vale.
0: Clar, és que la cosa és que no és criminalitzar la IA. La IA serveix per a moltes coses. L'altre dia ho parlàvem, vas a una exposició, estàs llegint un llibre, és una manera molt ràpida i fàcil d'actualitzar-te sobre més informació que necessites. Ara, d'ahí a explicar-li els teus traumes més profuns, home...
2: A mi no m'hi trobareu.
0: Hi ha una fina línia.
2: Sí.
0: Hi ha una fina línia. Invertim en psicòlegs, sobretot també el que dèiem. Busquem eines que ens puguen apropar a psicòlegs perquè no tenim els diners per a poder permetre'ns una teràpia, malauradament.
2: Que també et dic que moltes vegades ens fa molt mal pagar el que costi una teràpia, però per altres coses ens ho gastem molt més endavant, i quan és primer de bàsica, treure-te bé amb tu mateix, perquè és el punt 1 de qualsevol vida, de qualsevol persona.
0: Sí. De fet, Fausto Fernández, ja
4: hola,
0: que et tenim aquí...
4: Tu estic aquí com molt interessat.
0: Fas servir ChatGPT per a explicar-li la teva vida?
4: No, perquè ja se l'explico a la meva xicota, que ja... ja en serveix. No em dona la raó com l'EIA, però això és el que necessito, que no em doni la raó.
2: I fas com l'Emparo, de recomana'm una pel·lícula d'aquest rotllo, clar, tu no et cal això.
4: No, jo autorecomanar-me pel·lícules. Crec que és una idea així com molt Jekyll Hyde. Estaria bé, mira, ho provaré.
0: És que les pel·lícules també fan molt de psicòleg moltes voltes.
4: Però molt més que a
0: una
4: psicòleg.
0: Una opció a aferrar-te. Si estàs trist, pots posar-te una pel·lícula
4: trista. És que hi ha llibres que recomanen una pel·lícula per a cada situació sentiment,

0: tal o personal a la, al decurs de la teva vida. Avui tinc un dia depre perquè he tingut una bruca amb el jefe i et busquen una peli. Com eliminar a su jefe? Que és la peli ideal, naturalment.
1: Després com reclama per a tot.
0: Clar, clar. Doncs
2: pues ara marxem 2 minutets i tornem amb les recomanacions teues d'avui.
3: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER Penedès Garraf. Descobreix el circuit de dona per la prevenció del càncer de mama. A Centre Mèdic Calomar permet fer mamografia, ecografia i densitometria òssia en un sol dia, amb la qualitat i la rapidesa de sempre. Sense esperes, a prop teu. Centre Mèdic Calomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
6: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans. Qualitat i disseny que marquen la diferència.
7: Vaya lío. ¿Te mudas?
8: Sí, pero solo de pensar en mover los muebles me estreso.
7: Pues llama a Eje Moplas. Te desmontan, embalan y montan todo con total seguridad y sin complicaciones.
8: ¿Ah, sí?
7: Sí, y puedes contratar la mudanza por horas o con presupuesto cerrado.
8: Perfecto. ¿Qué número tienen?
7: Apunta. 664-56-76-83. Eje Moplas. Mudanzas profesionales en Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
9: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
4: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Si estic amb tu, tot és
1: millor. Dos som companyia. Tres som multi... Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Empara. Cadena SER i SER Catalunya.
2: I com que un psicòleg és molt millor que ChatGPT, nosaltres també hem invertit en el Fausto perquè ens recomani pel·lis millor que el Gemini.
3: Heu invertit.
2: doncs
3: jo vinc d'enganyar el meu psicòleg, que és el que faig sempre, perquè crec que ell també m'enganya una miqueta millor. Jo crec que el meu psicòleg és com el Michael Caine de Vestida para matar, que quan acaba la sessió es posa una perruca rosa, agafa una navalla d'afeitar i va matant gent pels ascensors.
4: Hòstia, que no vingui.
2: Està bé aquesta confiança amb el teu psicòleg.
3: Sí.
2: Doncs de què vens a parlar avui, Fausto?
3: Vinc a parlar d'una cosa que s'està envoltant. Primer, felicitar-vos perquè esteu a la quarta setmana de La Treva. És un gag recurrent de cada setmana.
5: Realment ell ve a ticar, a comprovar que seguim així, que no ens han fet fora, i ja parlem de pel·lícules.
3: Vinc només per veure que continuo aquí. Quan vinc cap aquí, jo sento la ràdio, dic, igual és una gravació, igual ja està enregistrat. I...
5: Qui sap,
3: però me n'alegro molt perquè aquest és el programa de l'estiu, ho dic perquè està aquí el guió, m'ho han escrit el guió. I...
4: Som IA, en veritat, som tres persones que no existim, és tot IA, això.
3: Sou IA, mira. Sí. IA han de bé el que hi ha. Molt bé, doncs vinc a parlar-vos d'una cosa que respira l'ambient, que és l'amor. Ja vam parlar dels amors d'estiu... Vam parlar de moltes coses que tenen a veure amb sentiments i això, i avui és un dia molt important perquè Amparo, Aitana, Uri, us vull fer una pregunta. Us voleu casar amb les pel·lícules de casaments?
5: Sí!
3: Sí, quieren! Oh, que maco, que bonic!
2: Ens encanten les pel·lícules de casament.
3: Oh, que bé.
2: Bueno, a mi almenys m'encanten. No
5: a mi també,
2: com
5: a mi també.
2: Per mi som les... Vamos,
4: sí. És el top.
2: Sí, la zona còmoda.
4: Sí, però a mi m'agraden les de casament que no són la pròpia de pastelosa, sinó la que passen coses.
2: Però és que molt poques són pasteloses. Bueno, ara que ens diguin Fausto.
3: Passen coses. Bueno, mira, a mi tota la setmana, Sílvia, la meva xicota, m'està dient que s'han obert una... tenda de vestit de núvies a Reus, que és molt maca i tal, no sé per què, deuen ser coses que passen a la
4: vida.
3: Indirectes, però sí, els casaments són és un gènere en si mateix que són com les comèdies romàntiques. Moltíssimes comèdies romàntiques passen a casaments, que és el que diu l'Uri. No és només el fet de que arribem allà tot vestit de blanc i musiqueta, el cànon i aquestes coses tan maques i tal. No, arribem allà, però a què passa? Volem veure què passa abans, els convidats, els del càtering, els padrins, les dames d'honor. Dames d'honor, no sé, us veig a vosaltres com dames d'honor també.
2: Serien comèdia... fantàstiques.
3: A la boda de mi mejor amiga, que era la pel·li del Paul Feig, que era com la versió que aquí es va dir la boda de mejor amiga, però es deia dames d'honor. Bridesmaid, però sí, és un gènere que, bueno, però des de sempre, des de set ocasions del Keaton, Història de Filadèlfia, del George Cukor...
5: Però quina és la primera que ens portes avui?
3: Jo us porto com a primera la que s'assembla més al que ens comenta l'Uri. És la pel·li que es retrata, gairebé com si fos un documental, però amb molta mala llet, Un dia de boda, perquè es diu així, Un dia de boda. Going to the chapel
2: and we're... És un dia de casament que comença amb un capellà que s'oblida del discurs i la iaia del nòvio morint. Malament.
3: Com deia algú, una pel·lícula ha de començar amb un terratrèmol i anar cap a dalt. O sigui, que comença així em sembla meravellós. I és una pel·li del Robert Altman que es va especialitzar després de Nashville a fer pel·lícules corals, on surten 40.000 personatges parlant tots a la vegada, cadascú té la seva trama, però tots es trepitgen els diàlegs. Per doblar-les aquí era impossible doblar-les, i va fer pel·lis sobre el concert de Nashville, va fer pel·lis sobre psicòlegs, una amb el Richard Gere, i després va fer aquesta, que és la seva pel·li, diguem, canònica, i que és sobre les pel·lis de casaments, la pel·li canònica, perquè ens ho explica tot, ens explica què és el que passa en un casament. La prèvia, de la boda, el banquet, i sempre estan passant coses. O sigui, jo crec que si Uri no l'ha vista, l'hauria de veure, perquè ja de tot, és una pel·li molt divertida, és molt càustica, és molt vitriòlica, però també és una pel·li com molt romàntica, perquè al final guanya l'amor. Com sempre, a tot el cinema, sempre guanya l'amor, encara que es mori la iaia de...
4: Ja m'has fet spoiler.
2: I em sembla que la segona pel·lícula de la que vols parlar també comença amb un enterrament amb un guant més.

0: A mi aquesta cançó em recorda a Factually.
1: Clar, perquè el guionista de 4 bodes i un funeral, el Richard Curtis, després va fer com a director i com a guionista Love Actually. I és que tot aquest tipus de comèdies angleses, britàniques, que són comèdies romàntiques però que tenen molt de lloc i tenen moltes històries i passen moltes coses, la mare de totes va ser 4 bodes i un funeral del Mike Newell, que va ser el director, i que bueno, va ser la pel·li que es va descobrir aquest gènere i va ser la pel·li que crec que va llançar a la fama abans de que el enxampessin a Los Angeles amb Divine, una senyoreta que feia coses als cotxes. El Hugh Grant va ser la pel·li que va llançar.
0: És que està super jove en aquesta pel·lícula.
1: Està molt jove i està molt divertit.
0: Està guapo.
1: I guapíssim, és veritat.
0: Està guapíssim.
2: Està molt guapo.
3: Aquesta sí que la recordo, aquesta és un pel·liculón.
1: Ah, per espaçó.
3: Ara, una sí.
0: I aquesta, de fet, és la preferida, una de les preferides de la Laia, perquè hem demanat a tot l'equip que ens digui les seves pel·lis preferides.
1: Bon gust, tenim un rànquing, tenim un rànquing.
3: Després et podem valorar, eh?
1: Val, sí, sí, perfecte.
0: O sigui, que aquesta seria, diguem-ne, la pel·lícula de culto, dels casaments.
1: Sí, clar, perquè a banda del funeral té aquesta història de diversos casaments i té també aquesta història dels personatges que no són ni la núvia ni el nuvi, però que es van trobant, i gent que es va trobant a les bodes, gent que no troba l'amor però sí que el troba, que és el que passa, i és un retrat també d'una generació i de gent que sóc que té 30 anys o una miqueta més de 30, vosaltres no, que sou molt joves.
3: No.
1: Però això, no, i jo crec que és la pel·lícula, si s'ha de una pel·li sobre casaments, aquesta ha de sortir a la llista, sí o sí.
0: Però per mi és una altra, que és aquesta. Escoltem,
4: Mamma Mia.
0: Parlem de Mamma Mia?
1: Podríem parlar de Mamma Mia perquè és una pel·li en casament. Però és una pel·li en casament, però clar, però és que era tan fàcil i a més us volia fer el gat, vosaltres aquí ballant i fent el Mamma Mia i això fent de Meryl Streep aquí. Ah. Doncs és que, no, és que abans...
4: Ahir ja vam cantar suficient.
1: És que abans, a la boda de Muriel, que és una pel·li dels anys 90 australiana, perquè Austràlia viu d'ABBA. O sigui, Austràlia és un univers on viuen d'Eurovision i d'ABBA.
3: Però, sí, espera, sí. Ara igual, ABBA no són d'Austràlia. O sigui,
1: no, són suecs.
3: Són suecs, per això, ara tenia jo el dubte.
1: No, però el culte a Austràlia d'ABBA és increïble, o sigui, és increïble. I la boda de Muriel estaven tots els hits d'ABBA allà. És la història, doncs, d'una noia que té una miqueta com de sobrepès, que és molt trista, que és l'Anna que lleig, que vol que arribi el príncep blau i que es fica amb molts lios i el que busca és l'amor, i potser l'amor està en altres llocs i està amb d'altres persones. Més mal que es troba una mena com de fada, igual que la Venta Fos, que és el personatge de la Rachel Griffiths. Muriel és Toni Collette, quan no era la Toni Collette. Ara que sap...
0: Que és la d'Hereditari, clar.
1: Sí,
0: jo no l'havia vist des de jove.
1: Que va, això, sí, no, va fer el canvi. Era molt joveneta. I la pel·lícula és una comèdia romàntica també amb molta mala llet, perquè el director, el Peggy Hogan, que va ser després el director d'una altra pel·lícula, de La boda de mejor amigo. Sí, sí, perquè...
3: Ah, les bodes, eh?
1: Ah, el van fitxar per aquesta.
0: Mira,
1: Hollywood el va trucar.
0: Et perdonem que no hagis volgut parlar de Mamma Mia perquè has volgut posar aquesta cançó. The moment I wake up before I put on my makeup I say a little prayer for you. És per mi de les millors escenes del cinema, sense jo entendre.
1: Sí. I qui no ha volgut replicar aquesta escena quan està amb...
0: Jo l'he fet amb la meva família.
1: Veus? No, és que clar, és que és el moment, és el moment. La pel·lícula, La boda del mejor amigo, és una pel·lícula magnífica.
0: Parlem de l'escena, és el Rupert Everett,
1: una escena que estan allà i clar... Està Julia Roberts una miqueta, clar, perquè l'ha portat una miqueta, doncs perquè era d'aquest nuvi, encara que el fins i tot és gay, o sigui que també és el seu amic, i va allà, i per trencar una miqueta el gel i per quedar guai, doncs el Rupert Everett, que estava d'Òscar a la pel·lícula, comença a fer aquest karaoke i bueno, començarà a afegir-se al pare de la núvia, a l'altre, allà, el que estava per allà, i és un d'aquests moments karaoke magnífic i sensacional.
0: Clar, perquè
1: és l'ànima de la pel·li.
5: La trama és que la Julia Roberts és la millor amiga de un noi que li ha dit que es casarà amb una altra noia i ella va allà a intentar evitar aquesta boda. Tengo que impedir aquesta boda.
1: Sí.
0: És aquestes trames d'Isis, de i què hagués passat.
1: What if, sí, no.
3: Per això, i diuen-lo de qui vulgui parlar, que digui ara o calli per sempre.
1: Que calli per sempre, sí.
3: I això no es diu a les bodes, eh?
5: El que passa és que la novia que va a casar-se és la Cameron Diaz.
1: I és molt maca, i és molt simpàtica.
0: I superpetita, està superpetita també.
1: No pots fer contra ella, clar.
5: És que
1: és alguna cosa a Cameron Díaz. I sobretot aquesta Cameron Díaz.
5: Tan mona. Claro,
0: no direm com acaba, però la Júlia acaba anant a la boda del seu millor amic i hi ha gent que hi va a les bodes dels seus exnòvios. Parlem de Tres bodes de más.
1: Tres bodes de más. Estem escoltant el Carri de Europe, que és un dels hits.
3: Brutal.
1: Brutal, sí, és un hit brutal. O sea,
3: que ha sortit a moltes pel·lis.
1: A moltíssimes sí, pel·lis. I aquí, el director, el Javi Ruiz Caldera, volia expressament aquesta cançó a l'escena de la Emma Cuesta, que està al cotxe i està hiper mega depre, perquè clar, tot el seu sex l'han convidat a bodes i una rere l'altra, o sigui, és el malson ja està, de la sex, és el malson de la sex.
5: Però vosaltres aniríeu a una boda que vos convida el vostre ex?
1: Si va Julia Roberts?
5: Home, si va Julia Roberts jo aniria amb passa.
0: I si va Emma Cuesta també.
1: Clar,
3: i depèn de la relació que tinguis amb l'ex en qüestió. Hi ha gent que amb les ex acaben bé i hi ha gent
5: sí,
3: que no.
5: Home, però tant com per anar a la seva boda.
3: Sí, al final és una persona important i tot i que amb el temps doncs, les relacions acaben trencant-se, per mi és bonic que pugui haver-hi aquesta relació d'amistat que hi pugui perdurar. És estrany, sí, però jo vago per això.
0: Depèn de quin tipus d'ex, diria sí, jo. Sí, però bueno, ara, abans de marxar, Fausto, volem dir-te les nostres pel·lis preferides.
1: Perfecte.
0: I que ens facis, ja no que ens donis una qualificació, sinó que ens diguis una mica què et semblen, aunque sigui un parell de paraules.
1: No. Sí, sí.
0: La pel·li preferida de casaments de l'Aitana és The Wedding Planner.
1: Oh, planes de boda, con J-Lo!
5: Sí!
1: J-Lo, J-Lo, J-Lo, J-Lo,
5: que també està tan jove i tan guapa.
1: I tan suportable, no com...
3: com ara.
1: Abans d'arruinar la vida de Ben Affleck. Que maca era, J-Lo, que guapa, que guapa. No, està bé, planes de boda, està en el top, està en el rànquing.
5: Sí, gràcies,
3: no te li
5: gràcies.
3: Poses? No,
1: a planes de boda? Sobre 10.
5: Sobre, sí. Però comptant de bodes de casament, eh?
1: Tindria un 6 o un 7, està, oh, està.
0: No.
1: Entrant en aquest rànquing, sí.
0: S'imagina preguntar-li a Bollero, o sigui, sea, he posat un 1.
1: Bollero no l'ha vista.
0: L'Uri és American Pie 3 de boda.
3: Menuda boda.
1: Uri, que va conèixer a la mare de Stifler.
3: Sí, no. Jo...
1: Oh, tenim un tal d'American Pie, tenim un tal d'American Pie.
3: No.
1: Però sí, bueno...
3: Perquè és un pel·lículo.
1: No, però cosa, si sóc hiper mega fan de la saga d'American Pie.
3: Aquesta,
1: aquesta és la que li dona també una miqueta com de... Tots els personatges han madurat. El de Jason Biggs, que es casa, i veus que ja no són els adolescents que feien coses amb les tartes de poma, sinó veus que estan intentant també fer doncs, una vida en parella. I la pel·lícula té alguns tons així com a mars que tenen gràcia.
0: I quina nota li posem?
1: Aquesta, un 8. M'agrada més.
0: Un 8, millor aquesta que la de Wedding Planner.
1: Sí.
5: Uau.
1: Sí, pues sí, no sí, perquè fan coses i perquè...
5: D'acord.
1: I perquè surt Stifler. I perquè surt Stifler. I el remà de Stifler.
0: I el remà
1: de Stifler.
0: La del Carles Peña és la boda de Muriel, que ja has parlat d'ella.
1: Molt bé, Carles.
0: Vale. La de la Noemí és Love Actually.
1: També, clar, hem parlat del Richard Curtis, està molt bé. Jo afegiria El Chico de Al, que és de Wedding Singer, que és la pel·li de l'Adam Sandler i de la Drew Barrymore i de l'Alexis Arquette, que anaven de boda en boda cantant els temes, està, i era molt maca. I de boda en boda, que són de dos brètols que es colen a les bodes, que és una de les meves activitats favorites a la vida, colar-me als llocs, com aquí.
0: Després, la de la Laia... T'ha dit la de tres bodes i un funeral, però també Mamma Mia, quatre bodes i un funeral, i també sí. La de Mamma Mia.
1: Molt bé, Mamma Mia, clar.
0: Quina nota li poses a Mamma Mia?
1: Mamma Mia, un 9.
5: Vale. Mamma Mia no és facilona,
3: sisplau. Ja no guanyaré.
0: De Tomàs és Mi gran boda griega.
1: Ai, jo tinc problemes, perquè odio a la protagonista de Mi gran boda griega.
0: Per què?
1: No, perquè em coma la ment. No, però té una cosa que m'agrada molt, que és que amb el netejavidres que ho curava tot, que curava les verrugues i aquestes coses.
0: És superdivertida la pel·li.
1: I van fer dues més, que això sí que és un problema.
0: Vaya.
1: Van fer la 2 i la 3. Sí, sí.
0: I després la meva, per acabar, és Guerra de Novias.
1: Ui, Anne Hathaway.
0: I Kate Hudson.
1: I Kate Hudson, que no té la gràcia de la seva mare, de la Goldie Hawn, però clar, està Anne Hathaway. I hem de, ara que està... que estrena una pel·lícula cada setmana en Hathaway, hem de redescobrir també aquesta en Hathaway, que a mi m'agrada molt, perquè jo soc hiper mega fan de Princesa por Sorpresa. Sí,
5: uau,
1: sí.
5: És la millor.
0: Ens agrada.
1: Oh, bé, veus. Sí, tenim coses en comú.
5: Clar, tenim moltes coses en comú. I saps què? Per marxar hem pensat posar una de les músiques que més es fa servir per casaments i que té a veure amb el cinema.
1: Paquito Chocolatero, no?

0: Lorenzo Bove, Lobo de Gabriel,
1: Ennio Morricone,
0: que tú tom la posa a la boda, pero es la banda sonora de la misión, que es, no te res a veure amb les bodes.
1: Jeremy Irons toca la flauta al costat de les catartes d'Iguazú, i per allà Robert De Niro amb una creu. Jo crec que la història d'amor és entre Robert De Niro i Jeremy Irons.
2: Sí, sí. Pausto, moltes gràcies per
1: moltes gràcies a vosaltres, és que sempre un plaer. Ens veiem a la boda que tingueu la propera.
2: Nosaltres sempre volem casar-nos en tu i en la teva secció, que ho sàpigues.
1: Gràcies, no ens divorciarem mai.
2: Mai.
1: Ho prometo.
2: Ens veiem el dilluns que ve.
1: Una abraçada, adeu. Gràcies, adeu.
3: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
4: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
5: El món de l'espai, dels planetes, és un món que en certa manera ens apassiona molts, encara que hi ha molta desinformació. És tal com diuen a les pel·lícules. Aquest dijous ens visita una enginyera aeroespacial de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya per donar-se treva i també per descobrir-nos més detalls de l'espai a Catalunya. Avui donem la benvinguda al Lluís Foreman. Què tal, Lluís? Com estàs?
6: Molt bé, aquí, encantat. Encantat d'estar per aquí.
5: Com a casa, perquè molta gent que ve aquí sempre diu que això és com una nau espacial.
6: No sé si... Sí que té una mica l'estil.
5: Sí, té... Clar, vosaltres veiem les naus espacials a través de les pel·lícules, però es podria semblar una miqueta aquest estudi de ràdio.
6: Jo potser sempre veig naus espacials a tot arreu on vaig, no? Aquestes coses que passen, però... Molt xulo.
5: Lluís, la primera pregunta que sempre fem és que tu com et dones treva? Com desconnectes de l'espai, de la teva feina, etcètera, etcètera?
6: A mi m'agrada fer esport, a vegades faig així una mica de tennis o natació, aquestes activitats, o anar per la muntanya, sobretot. Jo crec que la muntanya sí que és un lloc que m'agrada molt estar per desconnectar profundament, no? I després, bueno, no sé si em diria desconnectar, em poso a fer altres coses també a l'ordinador, que crec que és mala idea. Mi mare em diu que és molt mala idea per desconnectar, així que segurament hauré de millorar amb aquestes coses.
5: Ara parlaves de pujar a muntanyes, segurament és el lloc on estàs més a prop de l'espai, que és una passió que, clar, jo crec que molts nens i nenes, quan creixíem, pues, volia ser futbolista, tal, però molta gent també volia ser astronauta. Era el teu cas o no?
6: Jo me'n recordo de petit que volia ser futbolista. Crec que no va anar per aquí els camins, però sí que en part també... O sigui, la idea d'astronauta m'agradava, però també em feia bastant respecte, no? La idea de poses en una nau espacial, estàs a l'espai així, vull dir, hi ha tot de coses holístiques, coses que poden passar, no? Que faran com que sigui fulminant allò. Llavors és, fa una mica de respecte. Seria xulo. Sé que em sembla que hi ha uns límits d'alçada, per exemple, a 1,90 m, i llavors jo estic allà una mica al límit. No sé si tu potser hauri... No
5: jo,
6: podries, però...
5: clavat. Jo, si no, ficaria uns talons i ja arribaríem. Però sí que és cert que això, que ser astronauta és complicadíssim. De fet, a Catalunya no n'hi ha cap. A Espanya hi ha molt pocs.
6: Sí, a Espanya hi ha el Pedro Duque, que és bastant conegut, que va fer diverses missions amb el Space Shuttle en el seu moment, a inicis dels 2000, sobretot, i després ara tenim un parell de persones més que són candidats d'astronauta i que segurament doncs, els veurem volar. No sé si potser d'aquí 5 anys, 10 anys, o aquest o de magnitud, no? Amb possibles missions a l'estació espacial o un equivalent de l'estació espacial o potser inclús a la Lluna.
5: Perquè, vale, una pregunta que, clar, nosaltres estem una mica vers en això, no tenim gaire idea, i això és un tema que passa habitual, no? Però què és l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya?
6: Molt bé, bueno, doncs l'IEC, que és on treballo jo, és una mica el centre de referència del sector espacial aquí a Catalunya, i de fet porta 30 anys, no?, dedicant-nos a temes d'astronomia, temes de cosmologia. Bàsicament tots els friquis del sector espacial es van unir a l'institut i van crear aquest institut, i llavors tota la recerca vinculada amb el que és espai, però exoplanetes, cosmologia, forats negres, etc. Tot es fa a l'IEC, però des de fa uns 5-10 anys que estem treballant molt més també en recerca de tecnologia espacial, de components espacials, no? Pues electrònica que es posen satèl·lits, o com fer els llançaments, o sistemes així.
2: O sea, l'IEC és els quatre gats dels científics, bàsicament. Polític. De fet, aquest desembre va sortir la notícia de que Catalunya llança el primer satèl·lit 6G en òrbita baixa d'Europa destinat a la recerca. Tradueix-nos, perquè és com algo superimportant i superexitós, però no entenem bé per a què serveix.
6: Molt bé. No sé si us sona l'Enxaneta i el Menut. Són dos satèl·lits que es van llançar el 2021-2023, si recordo, més o menys.
5: Sí.
6: I també es va llançar un tercer satèl·lit, i ara, bueno, aquest, no? El 6G Starlab, que es diu, que és un satèl·lit de temes de telecomunicacions. Diguem que a Catalunya, des de la Generalitat de Catalunya, s'ha impulsat la idea de tenir nous satèl·lits en espai per aplicacions, tant aplicacions de telecomunicacions com aplicacions d'observació de la Terra. I aquest és un d'ells, aquest és potser el que ha sortit fa menys temps, i és un satèl·lit en el qual es poden fer testos de telecomunicacions. És a dir, tu amb una antena des de casa pots tenir a l'ordinador un algoritme, el comuniques a l'antena, l'antena arriba al satèl·lit, el satèl·lit intenta fer funcionar aquest algoritme i retorna el resultat. I llavors pots comprovar doncs, si el software o l'algoritme, el programa que tens a terra, no, doncs funciona també al satèl·lit. I això és molt útil també per veure què es pot fer amb un satèl·lit i què no es pot fer.
7: Clar, perquè nosaltres quan parlem de l'espai moltes vegades pensem que pues, el que mola és anar a tocar la Lluna, anar a tocar Mart, però és que l'espai, clar, tot el que és tema internet, òbviament, de comunicació, és gràcies a la investigació i al anar cap a l'espai, no?
6: Sí, sí. De fet, amb temes d'observació de la Terra, que és, al final és posar una càmera en un satèl·lit i que faci una foto, no? Uh-huh. Aquí és un dels casos aquí a Catalunya que estem veient que hi ha molta indústria, moltes empreses també vinculades amb això, i els temes de telecomunicacions també estan creixent molt. Però els satèl·lits, de fet, el vostre mòbil es connecta amb satèl·lits contínuament, no? Quan teniu el GPS i veieu com... diguem, connectant-se amb el GPS sabeu on esteu, no? I es fa una triangulació de diversos satèl·lits i es pot interpretar la vostra posició bastant precisament. Sempre hi ha una mica marge d'error, però amb prou precisió. Anirà millorant, en principi, amb els anys, això.
8: Que, de fet, fa uns dies es va publicar una imatge creada com en 3D de la forma real que tenia la Terra des de l'espai. Sí. I, clar, molta gent es va quedar impactada perquè s'imaginaven una esfera perfecta.
7: Plana, no?
8: No, una esfera... Bueno, segur que algun sí, però... La majoria s'imaginaven una esfera perfecta i, clar, era com més una forma d'una patata una mica deformada. Quantes coses hi ha així que en l'imaginari col·lectiu veiem d'una manera i que no són així, com les entenem?
6: Sí, és un món, eh? O sigui, hi ha molta part a nivell tècnic, no? Precisió, diguem, a l'hora de fer redactats tècnics, no? I en aquest sentit, doncs, això era un exemple multiplicat per mil vegades, no? És a dir, com petites variacions del camp gravitacional, perquè en alguna zona de la Terra, doncs, a vegades és una mica més densa. Llavors fa que tingui més massa o que la massa sigui més densa i llavors el que fa és que ja la gravetat sigui major. I això multiplicat per mil és quan es veia aquella mena de geoide, aquella forma de patata, no? Mm-hmm. Però clar, perquè ho multipliques per mil, no? Però si no ho multipliquessis per mil gairebé no veuries res. I això passa molt. Jo crec que a instituts com el nostre també tenim un rol en portar aquesta informació cap a tothom, divulgar-la d'una forma precisa, no? Que després sigui... que es pugui fer més divulgació a partir d'això, però sí que és veritat que les interpretacions, no? Si una persona veu una patata i interpreta i això es fa un bombo, no? Per dir-ho així, doncs llavors aquesta informació pot arribar a tot arreu d'una forma una mica incorrecta. Sí.
7: Perquè podem confirmar una cosa molt evident, que la Terra no és plana.
6: No, la Terra no sembla ser plana.
7: Clar, vosaltres feu molts projectes que porteu a terme, no? Ariel, Arrakis, Euclid, Gaia, no sé si ho estic dient bé, però més o menys Lisa, Fotsat, Plató, per exemple. I avui també ha donat la casualitat que un 6 d'agost, però del 2012, va aterrar a Mart el rover Curiosity de la NASA, que justament fa així. Clar, no sé si en un futur ens podem imaginar que puguin passar coses com, per exemple, aquesta.

0: estar.
1: Podria arribar a passar això, de que la Terra, tal com veiem que se'n va en orris, de dir, marxem a un altre planeta i anem a conviure entre tots?
2: La meva opinió en això és molt d'ordres de magnitud, no? Si pensem en l'any 1903, va ser quan es va llançar el primer avió, quan va sortir el primer avió, no?, dels germans Wright. Això va ser el 1903. El 1969 havíem arribat ja a la Lluna, no? I des de llavors s'ha estancat una mica el sector espacial, s'ha comercialitzat més, hi ha hagut més aplicacions de telecomunicacions, de GPS, així, però potser el que és l'exploració espacial hem estat una mica més estancats. Si pensem 50 anys endavant, és possible que la Lluna ja tinguem més dominada, que tinguem una presència ja a la Lluna, i possiblement a Mart, també. No seria exagerat pensar-ho. I potser a Venus, però és més difícil, no? Però hauríem de veure una mica totes com evoluciona això perquè realment puguem estar allà, a la Lluna segurament. I després, si pensem d'aquí 100, 200, 400 o 800 anys, no?, ens podem una mica imaginar cap a on podem anar. A sortir del sistema solar, crec que hem de trencar una mica la física que tenim actual, hem d'aconseguir alguna forma d'avantatjar-nos, no?, de la física que hi ha per poder sortir del sistema solar i anar a altres exoplanetes. Però el que és visitar planetes que tenim per al sistema solar sí que a priori jo crec que es podrà fer.
3: I tu t'atreveries, com els d'Interestel·lar, a posar-t'hi com a expert i a anar a un altre planeta a comprovar?
2: No ho sé, és una bona pregunta. Jo tinc molta curiositat des de casa, potser. Ja ho anem veient. Potser sí. No? Anar a la Lluna seria xulo. Si pots anar a la Lluna i tornar i les probabilitats de morir són relativament baixes, potser.
4: Ah, està bé.
1: Això és important.
2: Seria xulo.
4: Perquè, clar, ara també hi ha moltes empreses o empresaris que volen comercialitzar en tot el que són els viatges aeroespacials. I com es veu això des dels que es dediqueu a la investigació?
2: És complicat, sí. O sigui, nosaltres el que veiem és que sí que és interessant que hi hagi aquest nivell de turisme perquè crea molta més divulgació, crea molta més inversió, també s'ha de dir en el sector espacial, i permet, no?, que tinguem capacitats més interessants en òrbita, a l'espai. Però, evidentment, sempre xoca una mica, no? Hi ha molt debat, per exemple, en temes d'astronomia. Si tenim molts satèl·lits en òrbita, com afecta això si estem mirant des de Terra, no? Tenim un telescopi des de Terra, doncs estarem veient aquestes traces dels satèl·lits contínuament passant per sobre. Llavors, això limita científicament el que es pot fer des de Terra, no? Llavors, ara, pots posar un telescopi a l'espai, també es pot fer, no? Una mica el FOTSA, d'Euclid i el Plato i aquests, no?, que són com projectes que nosaltres estem vinculats, però sí que és un debat, eh? I quan el turisme, crec que, no sé si és molt fàcil parar-lo, crec que sí que seguirà en auge, no?, i segurament cap a la Lluna, jo imagino que una estació espacial comercial sí que serà viable en 10 anys, potser.
1: Ah.
2: Bastant aviat. De fet, hi ha l'Estació Espacial Internacional ara actual, és internacional, però també hi ha la xinesa. I la xinesa hi ha astronautes xinos allà. Per tant, sí que estem veient aquesta tendència.
3: Perquè la internacional vol dir que pot anar qualsevol astronauta de qualsevol país.
2: Sí, es diu internacional, va ser sobretot una aliança de Rússia, Estats Units i altres països també que anaven conjuntament, però segurament hi haurà una decomissió d'aquesta estació espacial que es diu, no?, que vol dir que no està, diguem que no està molt validat, eh? Però possiblement en els següents 5 anys veurem com aquesta estació espacial reentrarà a l'òrbita, bàsicament. Deixaran d'impulsar perquè es mantingui en òrbita i caurà i es desfarà a l'atmosfera.
1: Una característica que crec que ha de tenir qualsevol persona que treballi amb temes espacials és la paciència, perquè qualsevol projecte, qualsevol idea que pugui sortir no és d'un any vista o dos anys vista, sinó que a vegades són de 40 o 50 anys vista o més enllà.
2: Sí, alguns investigadors també ens ensenyen fotos de quan van començar ells amb una missió, no?, i sortien 25, 30 anys fent el doctorat o així. I llavors tenen fotos de 60 anys, no?, d'ells, mira, finalment s'ha llançat i ara veiem les primeres dades, no? Tota la carrera l'han dedicat a aquella missió, això és bastant impactant, sí.
1: El que no queda tant és per la setmana que ve, pel dimecres, que és l'eclipsi total de Sol. Clar, tot el món que no entén de tant de l'espai està embogit amb aquest tema. Vosaltres, des de dins, encara més? O com es
2: diu? Sí, encara més, jo crec.
1: Sí?
3: O sigui que sí que és per tant.
4: Sí que és important.
2: Sí, perquè us feu una idea, ho he buscat abans, l'any 1905 va ser l'últim eclipsi total que hi va haver a Catalunya. I el següent és el 2180.
1: Per tant, no el veurem. No té pinta.
2: Bueno, potser avançam en la ciència, no? Però no té pinta. Llavors, és un eclipsi total a Catalunya, però que de fet l'any que ve, de fet a l'agost, també passarà prop al sud d'Espanya. És a dir, que si aquest any no hi podeu assistir...
1: El 2 d'agost del 27.
3: Tothom a Múrcia l'any vinent.
2: No recordo la data exacta, potser el 6, o no me'n recordo quin dia era, però...
1: Mira, si fos el 6 seria justament d'aquí un any, seria clavat.
4: Ja,
1: però tenim comptat el 2 d'agost i també el 26 de gener, que no serà total, sinó que serà un eclipsi anular o anell de foc, que aquest sí que passa per aquí. Per tant, un trident que passa en 3 anys pràcticament...
2: Sí.
1: que és, clar, per la gent de l'espai, és com una és època divertida de viure, no?
2: Sí, sí, és molt, definitivament és molt xulo. L'anular, potser comentar també, l'anular el que passa és que la Lluna estarà una mica més lluny del que està ara, i com que està una mica més lluny fa que la dimensió de la Lluna sigui una mica més petita que la del Sol. Llavors es veurà com un anell.
3: Vale, perquè ens posem divulgatius, val? Perquè a mi se'm donen supermal les ciències. Un eclipsi per què passa? Què és?
2: Un eclipsi és quan la Lluna i el Sol, la Lluna queda just davant del Sol. És a dir que, bueno, el Sol com el veiem, no? Ahí estan habitualment, doncs simplement que la Lluna creua i passa per on justament on hi ha el Sol. Llavors queda tapat el Sol per la Lluna. De fet, el que és molt interessant també és que coincideix, és una coincidència astronòmica, que la Lluna està 400 vegades més a prop del Sol, però també és 400 vegades més petita que el Sol. Llavors és un tema
1: tot
2: de proporcions, gairebé com màgic, no? Com pot ser que coincideixi tan bé una cosa així, no?
1: Se'ns està acabant el temps, però hi ha un tema que crec que és una pregunta que et deu fer tothom quan expliques que treballes en temes espacials, i és la presència o no d'extraterrestres. Existeixen? Si no, què sabem d'això?
2: Ja, és una bona pregunta aquesta, eh?
1: Te la fan sempre, suposo.
2: Sí, me la fan sempre. No ho sé, jo crec que aquí és cadascú una mica l'opinió que pot tenir. Jo imagino, la meva intuïció seria que és una batalla d'ordres de magnitud. És a dir, és molt difícil que hi hagi vida, és gairebé impossible que hi hagi vida, però també és gairebé infinit l'univers que hi ha, no? O els universos que hi pugui haver, de fet, com diu una física. Llavors, seria improbable pensar que no hi hagi algun tipus de vida. Que hi podem connectar o no, ja és una altra cosa.
4: I ara una pregunta de safareig. Perquè també el dia de l'eclipse per a la gent és un dia també molt d'energies, d'horòscops... Sí. Tu, siguent tan científic, l'horòscop com el portes?
2: Bueno, de fet, tinc persones al meu voltant que els agrada l'horòscop, no? I ja veig que...
1: Sí, ja veig que tu no, eh? Perquè quan dius del voltant ja és...
2: Bueno, vull dir, no sé...
3: Fuentes cercanas.
2: Depèn del que em forceu, no? No sé, jo el que diria és... sembla que hi ha una dicotomia, no? O sigui, la part d'astrologia sembla estar molt en contra de, per exemple, doncs, tenir un vincle o de fer canvis o de prendre decisions el dia de l'eclipsi, no? Mm. I en canvi a nivell astronòmic és molt xulo. Llavors sí que és una contradicció, sí, sí.
1: Lluís, tu abans has parlat de les teves treves, de com et dones treva, però ja per anar tancant l'entrevista, hi ha un tema que tu tenies amagat aquí i és que també fas aquestes coses. La bateria que escoltem d'aquí és teva, no? Ets la bateria d'aquest grup.
2: Sí, és així. Ja toco la bateria des del 2010. Vam començar així amb un grup de rock i de metal una mica amb alguns amics, no? I hem anat tocant unes quantes coses.
1: Que moltes vegades, clar, quan pensem en persones de l'espai sempre tenim aquesta tendència d'imaginar-nos, per exemple, el típic friki, no?, de Big Bang Theory i tal, i això no és veritat. Vull dir que al final...
2: Hi ha de tot.
1: Hard rock, aquí, punk i tot el que et doni per davant, no?
2: Hi ha de tot. De fet, necessitem de tot, eh? Gent que sigui advocats, gent que sigui més de comunicacions, de tal. O sigui, el sector espacial reclama talent, reclama gent per tot arreu, i sí, a mi m'agrada el rock i el metal, ho he de dir.
1: Sí, es nota.
2: Sí que és veritat que sempre em diuen que sóc molt tranquil, que denoto una tranquil·litat tal, i jo, vale, però de fet per dins estic escoltant metal, llavors és
1: curiós. Una mica contrari, el que pugui semblar i el que es viu per dins. Doncs estarem molt pendents, Lluís, de tot el tema de divulgació, que crec que és molt important també per als més joves, que no sé com veus la tendència, si els joves tenen ganes de descobrir o no, o si ha canviat.
2: Jo veig interès en aprendre sobre espai, és una cosa molt fonamental, també està creixent molt, ara és un moment bastant clau, jo crec, en tot el que és el sector espacial, no? O sigui, estem veient molta innovació, potser s'ha quedat una mica estancat, uns 30-40 anys, jo crec que està creixent de nou i va bé fort, eh? O sigui, ve amb la idea de quedar-nos a la Lluna per establir-nos a la Lluna i segurament no marxar mai de la Lluna ja.
1: Allà ens quedarem.
4: Pues moltes gràcies, Lluís, per acompanyar-nos i el dia 12 estarem mirant el cel amb les ulleres de protecció, això sí.
2: Moltes gràcies.
4: Merci.
2: Vosaltres.
4: I fins aquí la treva d'avui. Hem d'agrair al Fausto, que ens ha portat les pel·lícules més tops de casament i també ens ha fotut una miqueta de bronca amb les que hem escollit nosaltres, i sobretot al Lluís Forman per acompanyar-nos, per ensenyar-nos com es dona treva i lo interessant que és tot el que tenim a sobre de nosaltres.
1: Totalment, totalment. Demà tornem, a més divendres, dia que sempre és agraït, de cap de setmana, de relaxar-nos, i portarem música als protagonistes del musical Cop de Rock, que del 3 al 6 de setembre estaran al Teatre Coliseum de Barcelona, que que tornen després de 15 anys a la capital catalana, i també Entre cametes de Marta Rida, i la temàtica la deixarem a l'aire. Així també fem una mica de xup-xup,
4: sí,
1: i demà que la gent
4: que ens
1: estigui...
4: escolten, que ens escolten.
1: Totalment, molt atent a les nostres xarxes socials.
3: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Adéu!

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una semana después de la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta, los esfuerzos se centran en identificar a todos los menores que siguen malviviendo en las calles, ya son más de 1000 los censados, y en localizar y tratar de devolver a Marruecos a los adultos que se han quedado en la ciudad. Una de las voces de esta crisis humanitaria es la de Manuel Aparcero, director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, que ha contado esta mañana en Hoy por Hoy que son 80 los cadáveres que han sido recuperados en territorio español. Él estaba a pie de playa con el levantamiento de los primeros cuerpos cuando, ante el desbordamiento de los servicios médicos, se echó a intentar salvar la vida de los que llegaban por el mar.
2: Era dramático. Veías cómo muchas personas ya venían fallecidas, pero también veíamos cómo llegaba gente prácticamente en fase agónico terminal, en parada cardiorrespiratoria, que algunas se pudieron revertir, y otras y en otros casos donde las maniobras de reanimación no fueron, fueron infructuosas y se procedió al fallecimiento. Había escasez de médicos asistenciales por la magnitud de lo que estábamos viendo, y entonces, claro, yo como médico forense, pero aparte como médico, pues ayudé a compañeros de Cruz Roja y otros voluntarios y reanimamos a un par de personas, creo.
1: Aparcero no ha descartado que aparezcan más cadáveres y ha explicado que, aunque es forense, nadie está preparado, ha dicho, para vivir una situación así. La Guardia Civil ya ha recogido 32 denuncias de desaparición, mientras que en Ceuta sigue la sensación de cierto colapso. Nos vamos hasta allí. Javier Paredes, buenas tardes.
3: Buenas tardes, estamos en el centro de Ceuta, en la Plaza de la Constitución, donde hace una semana la situación era de auténtico caos. Ahora, 7 días después, se respira una calma tensa en el ambiente. Concretamente, ayer la ciudad vivió un día grande con las fiestas en honor a la patrona, pero ahora la realidad ha vuelto a Ceuta, con migrantes deambulando por las calles y a esta hora buscando qué poder comer.
1: Esta mañana el Partido Popular ha repetido que van a cumplir con la ley que exige que las comunidades acojan a estos menores migrantes, aunque insistiendo en las trabas que van a poner. También lo ha dicho Vox. Escuchamos a Elías Bendodo y a José María Figaredo, este último en Cuatro.
4: Y este problema que ha generado el Gobierno, que lo resuelva el Gobierno, que nosotros cumplimos la ley, siempre, nosotros y nuestro Gobierno.
5: ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Oponerse totalmente al reparto, pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
1: Hasta ahora está previsto que empiece una videoconferencia del Parlamento Europeo a propuesta del PP para abordar esta crisis, a la que asisten el comisario de Interior o el presidente de Ceuta, entre otros. Este último, Juan Jesús Vivas, se va a ver esta tarde con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent. A las 2:30 repasamos todo y también contaremos la última reacción a que Marruecos no participe en el Mundial, algo que ha puesto de acuerdo a Vox, Sumar y Podemos. Pero esta mañana hemos conocido nuevos datos sobre los dos últimos asesinatos machistas en Llanes y en Murcia, que han elevado a 35 las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año. Otro de récord, Laura Gutiérrez.
6: Sí, de ellas las asesinadas, un tercio, 12 han muerto este verano en los meses de junio, julio y lo poco que llevamos de agosto. Las víctimas de Llanes y la de Murcia tenían protección, estaban en Biogen, aunque la Guardia Civil de Asturias ya no gozaba de pulsera antimaltrato ni de orden de alejamiento. Su asesino, su expareja, al que denunció en 2019, llevaba desde entonces sin arma reglamentaria y suspendido de actividad en el Instituto Armado. Esta semana, confirman desde la Guardia Civil, se le había comunicado su expulsión del cuerpo tras su condena en firme por violencia machista. En el caso de Murcia, el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento de 500 metros. La víctima tenía protección de la Policía Municipal, que esta vez no ha sido suficiente.
1: Además, Interior acaba de presentar el amplio dispositivo que se va a desplegar para el eclipse total de sol del próximo miércoles. Se prevén en España hasta 3 millones de desplazamientos. Marina Fernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes. 33.600 agentes de la policía y sobre todo de la Guardia Civil movilizados por los riesgos de aglomeraciones, de movilidad, de saturación de comunicaciones y en especial por el riesgo de incendios. Interior es el mensaje clave. Advierte de que han identificado numerosos puntos de observación que están en zonas de riesgo muy alto de incendio forestal. Un puesto de mando unificado en el Centro Nacional de Emergencias va a coordinar todo el operativo, no solo el día 12, también desde los días previos, y el despliegue no se va a limitar a tierra. 20 embarcaciones del servicio marítimo entre el Mediterráneo y el Atlántico van a ocuparse de la vigilancia en las costas.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández, los alquileres bajan en algunos puntos de España por primera vez en 4 años.
8: Por primera vez en 52 meses. Es verdad que la rebaja se debe al abaratamiento en solo 3 comunidades, Cataluña, Madrid y País Vasco. Dice Fotocasa que el ciclo alcista comienza a corregirse después de comprobar que los inquilinos han llegado a su límite de pago. Y Protección Civil pide evitar desplazamientos en Cataluña y vigilar actividades al aire libre ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas que llegan después de muchos días de calor, lo que puede provocar desprendimientos en barrancos y aumentos súbitos en algunos ríos. Justo a esta hora, Líbana, se activa la alerta naranja en esa comunidad.
1: Pues mucho ojo a las lluvias en Cataluña. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Ya se han activado los primeros chubascos que están afectando tanto a los Pirineos como también en la Ibérica. Mucha precaución esta tarde en Cataluña. Los chubascos serán muy fuertes y las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Mucha precaución en zonas inundables. Además de Aragón, Cataluña, esta tarde tendremos tormentas entre Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Por otro lado, es una jornada con bastante nubosidad en el extremo norte. En el resto, domina el sol y han subido las temperaturas. De hecho, hoy en Córdoba rozarán los 40 grados. En Canarias, hoy han bajado las temperaturas, pero siguen soplando los alisios que dejan nubes, sobre todo en el norte de las islas.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Carlos Nicolás en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
10: Bona tarda. De seguida, tots els detalls de les pluges que afectaran avui gairebé tot el país, però abans...
11: La sensació d'estar sufriendo com si fos un terremoto, evidentemente pequeñito, pero sí, se movían todos los muebles, ventanas, espejos, y bueno, fue... Nos
10: asustem. Són alguns dels veïns aquí aquesta matinada han desallotjat de casa seva, al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, després de detectar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. És el segon incident a la zona després de l'esvoranc de fa 2 setmanes. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest dijous a partir del migdia i fins a la mitjanit.
12: Travessar lleres de rius, llocs on està inundat, on no sabem el que hi ha sota, és molt perillós, no ho fem avui perquè pot haver-hi aquest increment puntual en alguna zona i que puguem tenir un accident.
10: La previsió és que puguin arribar a caure 90 litres en 3 hores. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar rius, rieres i zones inundables. Marc Puigdió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona arran dels àudios filtrats.
13: Que he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
10: Puigdió assegura que plega per dignitat i per responsabilitat. Després de la crisi a Ceuta, ens fixarem en la capacitat d'acollida de Catalunya. Avui dia, a casa nostra, hi ha poc més de 2.000 menors migrants. D'acord amb el que estableix la llei, aquesta xifra podria arribar fins als 2.800 infants i adolescents. Aquests són els titulars d'aquest dijous. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
10: Aquesta matinada s'ha desallotjat una 80 de veïns del barri de la Trinitat Vella després de detectar vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona. És un punt que està molt a prop d'on fa 2 setmanes va aparèixer un esvoranc de 30 metres a Montcada que va engolir una grua, tot i que des de l'Ajuntament apunten que l'incident d'avui no té res a veure amb el soterrament de les vies. Els veïns han pogut tornar a casa a primera hora del matí i a DIF, per ara, ha aturat les obres. Pol Valero, bona tarda.
14: Bona tarda, Gemma.
10: Pol, explica'ns, quina és la situació a aquesta hora?
14: Doncs mira, aquí hi ha diversos veïns que han sortit al carrer, que passegen al voltant dels edificis, estan una mica nerviosos després d'aquest ensurt que han tingut a la matinada. Els serveis d'emergència han rebut l'avís passat 3:45, quan els veïns de 3 blocs d'aquest carrer, el carrer Pare Pérez del Pulgar, han començat a notar tremolors provocades per unes obres que s'estan fent al túnel del Nus de la Trinitat. Ens explicaven que s'han començat a moure els mobles, han caigut quadres i miralls, i ens deien també que patien perquè aquests edificis són molt vells, diuen que tenen més de 60 anys i, de fet, estan pendents que els expropiïn i els traslladin a uns edificis nous que s'estan construint just aquí al costat.
11: Bueno, son muy antiguos, son pisos del patronato, algunos están apuntalados, así que, bueno, el estado de las viviendas ya es para Pues para irnos a otras nuevas.
15: Pues están, tienen mucha luminosis, tienen muchas grietas. Estamos esperando que el IMU y el patronato nos dé alguna respuesta para que nos vayamos a los nuevos edificios que han construido, pero bueno, cada dos portes nos dan largas y nada, y aquí está, seguimos esperando.
14: Els bombers han fet les comprovacions tècniques, no han trobat esquerdes i a primera hora els veïns han pogut tornar a casa.
10: Pel que sabem ara, el que ha provocat aquest ensurt són unes obres que han començat aquesta setmana.
14: Sí, concretament les del túnel del Nus de la Trinitat, que han quedat immediatament paralitzades i ara caldrà veure quan es podran reprendre. De fet, des de l'Ajuntament de Barcelona ja han avisat que demanaran a Adif que la replantegi, que replantegi com es fan aquests treballs. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit que les vibracions tenen a veure amb el treball fet per una compactadora que feia feines en superfície.
16: Exigim a Adif que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar, intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb el que és la vida normal que han de tenir els veïns.
14: Han provocat les vibracions, formen part de les obres de la variant de Vallbona, que no són les mateixes que les del soterrament de Montcada, són complementàries però no són les mateixes, i l'incident és diferent al que va passar fa dues setmanes. El que va passar va ser que un pou d'atac es va esfondrar i va provocar un forat enorme, sense ferits, però que va obligar a tallar la circulació.
10: Pol, aquest és el segon incident a la zona després de l'esvoranc de fa dues setmanes. Se suma, a més, el de la tuneladora de la L9 al Putxet.
14: Sí, a principis de juliol, un esvoranc provocat per les obres del metro de l'L9 va obligar a desallotjar 8 blocs a unes 300 persones, més de la meitat que ja han pogut tornar a casa, però la setmana passada es va detectar una nova esquerda estructural en un dels edificis i això pot allargar fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara queden, que no tenien data concreta per tornar, i on hi viuen al voltant d'unes 115 persones, el 40% dels veïns desallotjats.
10: Pol, gràcies.
14: A vosaltres.
10: Són les 2:11 de la tarda, ho dèiem a la portada. Estem pendents de les pluges d'aquesta tarda que es preveuen per gairebé tot Catalunya. El Meteocat calcula que en una vintena de comarques es puguin acumular fins a 90 litres en 3 hores i que hi pugui haver xàfecs amb pedra i forts vents. Protecció Civil demana que, sobretot, Martí Oliver, no es travessin passeres de rius o rieres.
17: Els xàfecs avançaran lentament des del Pirineu cap avall, poden arribar a diferència d'altres dies fins a la costa, i una de les preocupacions és que quedin estàtics en algun punt. Això podria provocar inundacions i justificar en part l'avís de 4 sobre 6 que tenim actiu. També preocupa que siguin pluges amb un component violent. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
18: Pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
17: Per la seva banda, Protecció Civil de moment descarta enviar un SLR preventiu, però demana molta prudència, sobretot si s'han de fer activitats a l'aire lliure o si s'ha de conduir. Demana extremar les precaucions, vigilar molt a les lleres del riu i evitar travessar qualsevol passera per al perill a que l'aigua pugui arrossegar els cotxes. Des del cos asseguren que estan en contacte amb els responsables d'activitats de lleure a l'aire lliure i avisen d'un perill extra. Aquestes pluges arriben després de molts dies de calor, cosa que fa que la terra sigui més fràgil i es puguin produir despreniments en barrancs.
10: Per tot plegat, avancem la previsió del temps. Núria Saró, què hem d'esperar?
19: Hola, molt bona tarda. Tenim per davant una tarda moguda. Després d'un matí força tranquil, ja tenim els primers ruixats que estan afectant especialment al Pirineu Lleidatà, com també a les Terres de l'Ebre, inclús en zones interiors de les comarques de Tarragona. Atenció, que durant les pròximes hores els ruixats seran generalitzats, podran afectar qualsevol punt del territori. Aiguats molt intensos en una hora poden deixar més de 40 litres per metre quadrat, així que molta precaució en zones inundables. També tindrem tempestes que aniran acompanyades de calamars. Marça inclús pedra i ratxes molt fortes de vent. Quan es formin aquests ruixats, les temperatures cauran en picat.
10: I fins quan han de durar aquestes tempestes?
19: Les pròximes hores seran les més complicades en general. Si és veritat que al llarg de la tarda continuaran els ruixats i les tempestes i serà ja al capvespre quan aquestes precipitacions s'aniran retirant. Avui és la jornada més moguda de tota la setmana.
10: Ja ho heu sentit. Ja ho heu sentit, si aquesta tarda us heu de desplaçar, si heu d'agafar el cotxe, precaució, sobretot a la carretera. Precisament, segons les dades recollides per CERT Catalunya, el nombre d'accidents amb ferits greus a l'AP7, a la demarcació de Tarragona, ha disminuït un 75% durant els primers 6 mesos d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any passat. A més, Eva Hidalgo, no hi ha hagut cap víctima mortal.
20: El nombre de ferits greus al tram del sud de la P7 ha passat d'11 a 3 durant aquest període respecte al 2025 i les víctimes mortals de 7 a 0, és a dir, aquest any no n'hi ha hagut cap. Baixen també els sinistres amb vehicles pesants implicats. Trànsit va establir des del desembre més controls i una reducció de velocitat al tram entre Calafat i Amposta. Segons el seu director, Ramon Lamiel, són mesures que estan funcionant, tot i que encara és aviat per treure conclusions.
21: Ja ha millorat de manera notable en quant a víctimes greus i mortals. Sí que és veritat, i això no només a Tarragona, sinó en general, han augmentat els números d'accidents, però d'accidents amb víctimes, però molt menys lesius. Això té una relació amb la velocitat.
20: Pel que fa a la prohibició d'avançament, en determinats trams compleixen més els vehicles pesants que no pas els turismes.
21: Té un grau de compliment força elevat. Sempre trobaràs un camió que avanci, segur, però la majoria de camions es comporten respecte al que esperem que no s'avancin.
20: La sinistralitat està més associada als vehicles particulars que als camions.
10: Un quart de tres de la tarda, us ha avançat CERC Catalunya. Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona per la polèmica amb els àudios filtrats on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local.
22: Aquell dia et vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. I t'ho vaig explicar en el cafè. Et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra. I després, doncs, podem utilitzar els seus drets electorals.
10: Puigtió assegura que plega per dignitat i responsabilitat, admet que va cometre un error i n'assumeix les conseqüències, Laura Pons.
23: Sí, diu Puigtió que admet que s'ha equivocat i que per responsabilitat plega.
13: Que he comès un error i crec que en política quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
23: Un pas al costat que fa amb tristesa però també amb tranquil·litat de no mirar cap a una altra banda quan les coses, diu, es compliquen.
13: I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
10: Són declaracions de Puigtió a l'ACN. La polèmica va esclatar després que un influencer d'extrema dreta filtrés uns àudios en què Puigtió treia pit d'haver fet fora els dirigents del partit de la ciutat i pronosticava que acabaria fent fora també els companys de partit actuals. Ara, per tant, Laura, sobre un escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana a Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar al maig del 2027.
23: I que, per tant, queda menys d'un any, Gemma. No hi ha candidat, però fons del partit ja asseguren que en trobaran una altra via. Diuen que la prioritat dels propers mesos serà reforçar el projecte, recuperar les confiances i construir una proposta encara més sòlida, àmplia i amb el servei de tots els gironins. Les eleccions són al maig de l'any que ve. Ara toca que Esquerra busqui un nou candidat o candidata. Serà la secció local del partit qui ho decideixi.
10: I l'Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada, després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran, de 19 anys, s'incorporava al cos.
24: En aquell moment, Orriols va defensar que ella no havia intervingut en el procés, que s'havia respectat la llei i que la seva filla havia obtingut les millors notes.
25: La meva filla va quedar en primera posició més de 2 punts per sobre del segon aspirant. No he col·locat, ningú ha dit, i des del principi que ell em va comunicar que s'hi apuntaria vaig saber el risc que corríem totes dues de ser falsament acusades.
24: I ara, segons ha avançat el País ja confirmat CERC Catalunya, Antifrau ha admès a tràmit una denúncia que s'ha presentat contra el procediment i ha iniciat, per tant, la fase d'instrucció, on estudiarà si s'ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte.
10: Sobre l'arribada de menors migrants a casa nostra. Sobre paper, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 nens i adolescents, principalment adolescents, que segons UNICEF encara són a Ceuta a l'espera de ser atesos. Segons la llei, Catalunya té capacitat per acollir més de 2.800 menors i ara mateix, Soledad Domínguez, segons el darrer balanç, se n'estan atenent poc més de 2.000.
26: Sí, el Departament de Drets Socials explica, però, que una cosa és la capacitat teòrica que marca el Ministeri per a cada comunitat i una altra, les places reals que estan preparades per allotjar i per acompanyar aquests joves. En tot cas, des de la Generalitat diuen que Catalunya està a disposició del Ministeri per ajudar a resoldre la crisi que s'està vivint ara mateix a Ceuta. Les entitats que treballen amb menors no acompanyats confirmaven aquest matí als micròfons de l'Equip Catalunya que el sistema té marge, però avisen també que caldran més recursos.
27: Saturats en aquest moment no ho som, però és possible que davant d'aquesta crisi que estem patint es saturin.
28: Hem de poder acollir amb els recursos que les persones necessiten per fer els seus itineraris vitals en plenes condicions.
26: Escoltàvem el president de la xarxa d'entitats per l'emancipació juvenil, Ferran Rodríguez, i la presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. De gener fins a juliol, a Catalunya han arribat 1.023 menors i joves migrants no acompanyats, una xifra que és inferior a la dels darrers dos anys a aquestes mateixes alçades d'any.
10: 10 minuts i seran 2:15 de la tarda, quan queden 6 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'Ajuntament de Tarragona demà

0: previsió de que hi hagi un col·lapse prèvia a l'eclipsi.
1: García reiterà la importància d'observar l'eclipsi amb les ulleres homologades. Fins ara l'Ajuntament n'ha repartit 23.000 i el dia de l'eclipsi en preveu repartir 20.000 més.
2: Cristina, malgrat totes les previsions, el que no queda clar és quan s'aixecaran els talls de trànsit d'aquell dia.
1: Sabem que els talls de trànsit començaran a les 4 de la tarda, però sense referents similars per avançar-se a l'esdeveniment, la previsió dels cossos de seguretat és anar adaptant-se en temps real. El moment que més preocupa és l'operació sortida, un cop finalitzi la fase de totalitat. Per evitar el col·lapse, l'obertura al trànsit serà esglaonada. Alberto Lacueva és inspector de la Guàrdia Urbana.
3: I en el cas que veiem que pot haver-hi un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
1: Tot i que es demana a la població que prioritzi anar a peu o en transport públic, hi ha fins a 9.000 places de pàrquing disponibles al voltant dels 6 punts d'observació a Tarragona. Alhora, tots els punts disposaran mínim d'una ambulància i punts d'hidratació per fer front a la calor.
2: Publicitat i tornem.
4: Cadena SER Penedès Garraf.
5: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Troba'ns a Sant Pere de Ribes, Rambla del Garraf 44. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
4: Referents amb tu.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
2: Des d'avui, els ajuntaments i ens locals poden demanar ajuts per protegir-se dels incendis forestals. El govern ha ampliat els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions, Pau Puig.
9: El govern ha obert una partida de 15 milions d'euros per finançar franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans, urbanitzacions i habitatges en terrenys forestals o prop d'aquests. A proposta dels ajuntaments, s'amplien els terminis per presentar les sol·licituds, passant d'un a dos mesos, i per executar les actuacions subvencionades tindran temps fins al 2028. El Departament d'Agricultura ha explicat que ampliar els marges facilitarà la planificació i l'execució de les actuacions amb més garanties.
2: Per cert, que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça i mantenen un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda. Catalunya ha arribat als 8,23 milions d'habitants. És un 1% més que fa un any. Des del juliol d'any passat ha guanyat 72.150 residents.
9: Pel que fa al que portem d'any, des del mes de gener, Catalunya ha guanyat 32.000 habitants. Part del creixement es deu a l'arribada de població nascuda a l'estranger, que en un any ha crescut en 90.000 persones. En total, a Catalunya hi viuen 2.160.000 persones nascudes fora d'Espanya. Representen el 26% de la població. Si ens fixem en l'última dècada, Catalunya ha guanyat 780.000 habitants, un 10,5% més que el 2016. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
2: I encara en economia, els vehicles electrificats a Catalunya s'han imposat en el 26% de noves matriculacions. Entre el gener i el juliol també han crescut els turismes elèctrics purs respecte als híbrids endollables.
9: Segons la Conselleria d'Empresa i Treball, durant els 7 primers mesos de l'any s'han matriculat 22.500 vehicles electrificats, inclosos els híbrids endollables i elèctrics purs. A més, durant els mesos de juny i juliol es van assolir rècords de matriculacions elèctriques. Al llarg del 2026, els elèctrics purs s'han imposat als híbrids endollables. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha destacat que el país avança cap a una mobilitat més sostenible. En aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui que oferirà subvencions de 600 euros per la compra de ciclomotors elèctrics a partir del setembre. El programa té un pressupost de 5,2 milions d'euros.
2: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. És el moment de repassar la informació de successos. A Palamós, els Mossos han detingut els 3 joves que van entrar el juny passat en una casa de colònies. Un d'ells va fer tocaments

0: a una Menorca i dormia a Marta Altimir.
1: Ja els van detenir a finals de juliol per entrar dues nits seguides a la casa de colònies, a les habitacions on hi havia menors, i robar diversos mòbils. Durant la segona nit, una noia es va despertar en notar tocaments i es va posar a cridar, cosa que va alertar els assaltants, que van fugir corrents. Després de detenir els tres joves per un delicte de furt i de violació de domicili, ahir van tornar a detenir a un dels nois de 19 anys després de resoldre que havia sigut ell qui havia agredit a la menor. Els tres detinguts compareixeran davant del jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà.
0: A Empúria Brava, el conductor d'una moto d'aigua mort després de ser embestit per una embarcació. La Guàrdia Civil ja ha detingut el responsable per homicidi imprudent.
1: La víctima, un turista francès de 54 anys, anava ja a la tarda amb el seu fill sobre la moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els hi va passar per sobre i després van fugir. Salvament Marítim va traslladar l'home fins al Port de Roses, però no li van poder salvar la vida. Després de l'accident, el conductor de la barca va anar a retornar a la llanxa. Allà, els responsables de l'empresa de lloguer el van entretenir fins que va arribar la Guàrdia Civil, que el va poder detenir. Ara se li atribueix un presumpte delicte d'homicidi imprudent i un d'omissió de socors.
0: Marta, encara amb tu, perquè a Puigcerdà els Mossos han detingut un home per intentar matar una menor amb una arma blanca. La víctima, de 13 anys, això sí, està fora de perill.
1: La noia estava ahir al vespre amb altres menors al costat d'un rierol quan el detingut, un home de 33 anys, la va agredir amb una arma blanca. Segons fonts policials, la noia i l'agressor no tenien cap tipus de relació ni es coneixien prèviament. Al cap d'una estona, els Mossos el van detenir per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Ara la policia se centra en esclarir els motius. La víctima, que va ser traslladada a l'hospital, es troba fora de perill i l'home passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà en les pròximes hores.
0: I al Bages, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil investiguen un quart activista pel sabotatge a unes vies de tren d'una mina de Súria vinculada a Israel. L'incident va passar a l'abril i tenia l'objectiu de protestar contra el genocidi a Gaza i denunciar a Martí Oliver la contaminació de les aigües de l'empresa.
2: Durant una manifestació ecologista, uns quants manifestants van intentar sabotejar la mina que transporta potassa i sal des de Súria fins al port de Barcelona, traient algunes vies. 300 metres van quedar afectats. A més, van fer una marxa lenta en bicicleta per la C-16. A principis de juliol, la policia ja va detenir tres activistes com a presumptes responsables dels fets que un jutjat de Manresa va deixar en llibertat amb càrrecs mentre investiga la causa. Ara, segons ha explicat la policia, hi ha una quarta persona investigada, com la resta, pels delictes de danys, desordres públics i pertinença a grup criminal.
0: L'entrenadora de l'equip espanyol de natació artística, Andrea Fuentes, ha valorat a Ser Catalunya les 8 medalles aconseguides a l'europeu i ha enviat un missatge també contundent a la seva rival russa, Joan Tejedor. Bona tarda.
3: Bona tarda. Andrea Fuentes posa en valor, més enllà dels 8 metalls, que les seves nedadores hagin sigut capaces d'apropar-se més que mai a les grans dominadores d'aquest esport, les russes, i superar-les fins i tot en diversos elements, fins al punt que Rússia va caure en la baixesa de copiar el moviment de les espanyoles per evitar que els guanyessin el primer hora d'equip, una maniobra que Fuentes entén com un senyal de debilitat de les seves rivals.
4: Una cosa és empujar les barreres de l'esport per fer-lo més gran i l'altra és passar-te la ratlla pel teu propi benefici, no? Em va fer gràcia, sincerament, és un honor. Ens han deixat l'alfombra vermella per donar-me el liderat. Ja saps, perquè en veritat s'han degradat moltíssim. Hauran guanyat l'or, però han perdut la dignitat.
3: L'entrenadora ha fet menció especial a Iris Tió, guanyadora de l'únic or espanyol i que ha participat en 6 de les 8 medalles.
4: Cada país m'ha vingut en plan, la Iris és com un alien, no és un monstre, com aguanta això? És no perquè fa més proves que ningú. Hi ha com més de 1.000 moviments per cada rutina, no veu ningú capaç. I no s'ha capicat ni una vegada, eh? És com un extraterrestre, no tinc més paraules.
3: Andrea Fuentes creu que els comptes pendents que deixa aquest europeu seran un bon impuls pels Jocs Olímpics del 2020.
0: I acabarem amb diverses propostes musicals per aquesta nit. A Santa Susana, el Festival Mar d'Estiu puja a l'escenari Joan Dausà i Argentona, Dan Peralbo i el Comboi posant punt i final a l'edició d'enguany de La Garrinada.

0: Encetem el Llavis de memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dènia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquell a l'Andalus del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibn Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació, tots la fem com podem.
0: Evidentment, digue-m'ho a mi, que aquí em farto de dir noms en anglès, en francès, i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que, per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc.
0: El 5 d'abril, crec que era.
1: Premi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema, perquè sovint hem oblidat, o ens han fet oblidar, que qui el va ajudar a traduir al català actual aquestes cançons va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'un... època que he treballat, en aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí, però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic, el de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor... L'Ibn Sal,
0: ho he dit fatal.
1: És igual, jo també ho dic malament.
0: Ibn Sal, de Sevilla.
1: Quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal.
0: Que
1: parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai, ara ningú, perquè ja no hi ha ningú que em parli. Sí que em parlen, però vull dir, a la universitat... De Barcelona, poc. Es treballen més amb papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja. Em sembla que he dit estàndard, sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com ho estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa. I sobretot no em preguntis pel ditxós mocador, que estic del mocador...
0: El vel.
1: Del vel. N'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments. El vel dels vestits és el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest
1: tema? Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta
1: pel
0: vel. T'ho
1: dic ara, Mabruk.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit alguna cosa sobre
1: farta.
0: El tema, que de fet és un tema molt complex.
1: És molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda portar-lo, s'està estenent, el qual ja no estic parlant, ja m'has enganxat.
0: Si no... Mira que jo ho tenia més endavant en el guió.
1: Bueno, ho tallaré si pots, ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona. I no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la secció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: un
0: musulmà i el que no vote.
1: Vergonya aliena, però he sentit molts que no vote, que tinc molts anys i m'he manifestat molt. No parlo... També he sentit no sé què el que no vote, no m'ho facis dir.
0: No sé què, pots dir-ho, ets lliure.
1: Pues, i tant que sóc lliure, però també tinc ganes de parlar del que em dóna la gana.
0: Ah, i tant.
1: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
0: I Dolors, embarassada.
1: També, ospa, això jo procurava que no es digués.
0: Ah.
1: Alguna vegada ho he dit?
0: Sí.
1: Molt amablement a la Rambla em van dir, senyora, vaja-se, vostè ve aquí. Sí, ho recordo. Era imprudent, era imprudent. Era, el jovent és imprudent. I em sembla molt bé.
0: Tu també ho eres?
1: Jo encara en soc.
0: Encara ets imprudent?
1: Sí.
0: A tot això, tu tens alguna solució per erradicar aquesta islamofòbia? O ja dones la tovallola?
1: Sí, educació, educació i educació. O sigui, només predicant i ensenyant es pot arreglar això, perquè una persona que no vol escoltar, un grup, bueno, la dreta aquesta impresentable que tenim, si ho vam veure ahir jugar en futbol, vam veure una dreta rància, amb una roda de premsa, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? Ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests temes.
0: Estàs donant una solució a llarg plaç, que és l'educació.
1: Educació, i tant, per això m'hi he dedicat.
0: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que
1: sí,
0: la gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen...
1: Hombre,
0: dels àrabs.
1: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
0: Depèn del talonari, dels diners que tinguis.
1: Del talonari, sí. Del talonari.
0: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat
1: molta,
0: en aquesta pujada?
1: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
0: Ara ha sortit per la televisió
1: meu,
0: que tenim aquí.
1: Perdoneu, perquè m'he distret.
0: Et va impactar, veure ahir el...
1: Home, em va fer vergonya.
0: El Tito Florent.
1: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
0: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació,
1: sí,
0: que tu ara deies...
1: No
0: teniu
1: culpa,
0: la culpa perquè però, no ho estudiar. Però clar, la nostra feina és documentar-nos,
1: sí,
0: utilitzar bé la terminologia...
1: Ja tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
0: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que, clar, depenent del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap,
1: sí,
0: a un costat o cap a l'altre.
1: Sí, sí, clarament, clarament. La terminologia no és mai innocent.
0: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
1: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix, no n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyar a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
0: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de
1: bueno,
0: màgia, de mago pop.
1: Home, aquí no ho compararia tant. M'agrada el mago pop, però no ho compararia.
0: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
1: Més d'un. Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Un vas de vi que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist. Això l'islam no ho té.
0: Sí, l'islam és més, com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato és un plato.
1: No, el senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
0: Has vingut aquí amb tot, eh?
1: Bueno, no, que aquell d'allà ja fa senyals.
0: El Manel.
1: Doncs mira, m'estàs tirant la llengua, vostè.
0: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El cuc i l'estrella.
1: El cuc de terra.

0: El cuc i l'estrella sonen al llapis de memòria de la filòloga, historiadora i professora d'universitat durant moltíssims anys, la Dolors Bramon, que, Dolors, em consta que aquest cuc i l'estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
1: No és de Xavier Ribalta. Qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
0: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
1: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
0: I com que no has trobat cap més, doncs, a falta de bous, s'haurà de llaurar amb vaques, no?
1: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo, que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
0: T'he de dir que hem estat buscant altres versions.
1: Jo no n'he trobat.
0: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cuc i l'Estrella,
1: no,
0: que és un càntut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
1: Clar.
0: Vols que el fem sonar, a veure si s'assembla més al que...
1: Sí, sí, m'agradarà que em donguis la...
0: El que cantava la mare? Vinga,
1: sí.
0: Que soni el càntut.
1: Sí, gràcies.

0: Però imagino que a l'infància vas veure uns quants animals passar...
1: Molts, per allà. No. Els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això de que et portin
0: no te'ls portaven a casa?
1: Comillet, no, home, no, de cap manera.
0: I veiessis allà un gos coix i t'agafa un trauma de per vida.
1: No. El meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets. No. Ha canviat molt.
0: Mirava vaques.
1: És que ell deia, i tenia raó, que si a un pagès català, d'on sigui, se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge. Ui. Això era una veritat com un temple.
0: Ara una estaria vaca... cancel·lat, però això era veritat. Això era tan cert com...
1: Era cert, cert, certíssim.
0: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et cries?
1: Bé, jo els 40, no, soc de l'últim dia del 43.
0: Per això he dit dels finals.
1: Sí, era un poble maco, carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal, i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una ironia que espero que l'auditori l'entengui. Després Banyoles s'ha modernitzat, però quan jo era petit era una carcundia.
0: Que tu estaves allà amb la bicicleta, no? Amb un llevall...
1: Tot el dia, no ens movíem de la bicicleta. Per dinar i prou. Anaves per sopar.
0: A casa com si fos una fonda i...
1: Ah, la mare ho deia. Penseu que això és una fonda. Cert.
0: Que tot això diria que vas estar internada?
1: Des dels 10 anys. I no en tinc cap mal record. Ara m'escruixeixo pensant com pot ser que jo m'aguantés interna. I era un internat que començava el 3 d'octubre, 3-4, i acabava el 21 de desembre. I després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. Sí, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
0: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, com la família?
1: No, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta a les 3 de la matinada i a les 4, despertar-nos tots, i el meu pare sortia amb el cotxe a curar la vaca i tornar content, però marxava... Baixaven tots els sants del cel, que es deia en aquell moment. No sé si m'has entès.
0: Sí, sí.
1: Tots els sants.
0: Cagao en tot.
1: Ell.
0: Però tu què et volies? Què et passava pel cap?
1: No, no ho sabia, no ho he sabut mai. I he estudiat àrab i hebreu per casualitat, perquè jo havia fet un batxiller i per universitari de ciències i no vaig fer primer d'econòmiques... No em va agradar prou i aleshores, per passar-me a Filosofia i Lletres, que era com es deia, jo no havia fet ni he fet mai grec, cosa que encara em dol. M'agradaria ara, soc massa gran per fer grec, però em sap greu. I aleshores em vaig haver de matricular d'ara perquè estava en igualtat de condicions. De llatí em vaig haver d'espavilar perquè feia 4 anys que no em veia, però em vaig espavilar.
0: Que pel que tinc entès... Tenies assignatures que éreu 3 a classe, 3 alumnes...
1: Exactament 3.
0: I un, que era monjo, se'n va anar a la mili.
1: Era frare, va penjar els... Després han penjat els hàbits, se'n van a la mili i vam quedar dos, sí. Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo la locura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
0: Ho sé. Ara en parlarem d'això. Perquè...
1: Per tant, vull dir que jo no he fet gaire la vida bohèmia de la Casa de la Troia. No.
0: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les llengües semítiques i també et vas enamorar de persones que ara...
1: D'una persona amb la qual em vaig casar.
0: Ara en parlarem, però abans ha arribat l'hora que soni Ocho Candelicas.
1: Ah, és preciosa.

0: Al llapis de memòria de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont, també hi hem trobat la cançó Ocho Candelicas, de la cantautora bòsnia Flori Jagoda, que ara, Dolors, suposo que tindrem a molts oients estranyats dient, escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó i jo no sé bosni, què està passant aquí?
1: Res, són cançons de l'època en què hi havia jueus a la península Ibèrica i que quan van ser expulsats per la famosíssima reina catòlica que certs sectors estan... Mira, encara vaig sentir abans d'ahir aquella de Madrid que deia que era la dona més important que havíem tingut. No cal, no facis el nom. Doncs quan els va expulsar, se'n van endur la llengua. No tenim notícies moltes de llengua catalana, però en castellà, això és el que es diu ladino, i aquesta cançó, la canten encara ara, és per commemorar les 8 candeles de la menorà, les 8 espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
0: És la festa de la llum,
1: la festa, no?, de la llum, sí.
0: Que es mengen uns pastissets amb ametlles i mel.
1: Les festes sempre van amb pastissets.
0: Sempre van amb sucre,
1: amb moros i amb cristians. Pastissets amb manta, sí. Pels diabètics és un problema, ho reconec.
0: Tu la breu, què tal el portes?
1: El portava. Jo me n'haguera anat amb un quibuts perquè a la Universitat de Barcelona es tractava més la llengua hebrea.
0: Que un kibbutz, perquè ho entengui qui no ho sàpiga, és com una comunitat, no?, que hi ha a Israel.
1: Es feia, ara encara es fa. La professora que nosaltres vam tenir, avui morta, m'agrada recordar-la, Teresa Martínez, ella havia anat un curs abans, doncs tot un any, havia sembrat patates i s'havia menjat les patates que havia sembrat per perfeccionar la llengua hebrea parlada. La llengua hebrea que parlen ara, no és la llengua clàssica com la de la Bíblia, com l'àrab de l'Alcorà. És una llengua simplificada. L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració i ensenyar-los un hebreu fàcil. Nosaltres apreníem hebreu amb una mena de llibre infantil, que hi havia uns dibuixos, hi havia una nena, senyalava i deia a ni, senyalava tu i deia a te, o sigui, amb dibuixos vam aprendre. Ara no, ara hi ha llibres. Però en aquell moment eren els tilintilon, no sé com en diuen ara.
0: Tilintilon?
1: Tilintilon era el que fèiem a Banyoles. El tilintilon, doncs aquest es deia elef milim, mil paraules, es volia dir. I apreníem amb dibuixets. I jo parlava hebreu, però em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
0: És que va passar això, que algú et va fer tilín, tilín, i tolón, tolón.
1: Sí, però no em vaig casar de penalti, que a vegades ho he hagut de dir.
0: Això s'ha d'aclarir, que aquesta persona és algú molt estimat, que, de fet, el passat mes de novembre es van complir 25
1: anys. Els 25 anys, sí.
0: De la seva mort, i va ser assassinat per la banda terrorista ETA.
1: Sí, lamentable.
0: És l'Ernest Lluch. Com us vau conèixer amb l'Ernest?
1: Sí, a Palafrugell, a casa d'una amiga, que el seu pare treballava en qüestions de suro, i l'Ernest havia anat a parlar amb aquest senyor de coses de suro, no ho recordo. Jo vaig anar a prendre cafè amb l'amiga i ens vam fer tilín. Ja està.
0: Home, ja està, no, perquè va anar prou
1: tres
0: ràpid.
1: Tres filles.
0: Clar, va anar molt, i prou ràpid, això que estàs en etapa, ja estàs a la universitat, tu, quan coneixes l'Ernest.
1: Sí, clar.
0: Ei, tu acabes la universitat amb fills.
1: A l'edat que... Sí, amb una filla. O sigui, el setembre que acabo, perdó, jo acabo el juny, aquell setembre neix la primera filla gran. Jo tenia 23 anys.
0: Sí, que aquell dia a Calafell, crec que ens has dit, no?
1: A Calella de Palafrugell.
0: A Calella de Palafrugell. Clar, no era com ara, que ara els nois quan es fan tilín doncs es passen a l'Instagram i al WhatsApp. En aquell moment
1: no.
0: Has d'anar i dir, escolta, que...
1: Bueno, va insistir ell. Ell tenia la carrera feta, diguéssim, la vida feta, i jo vaig seguir estudiant, no? No em va molestar gens, no. Vaig seguir estudiant, cap problema.
0: I com t'ho vas fer per acabar la carrera amb una criatura pel mig?
1: No, va néixer la criatura al setembre i jo l'havia acabat al juny.
0: Ah, estava... No era de penal, però estava ben...
1: No, havien passat 3 anys.
0: Va sortir, va acabar bé la cosa.
1: Em vaig casar als 21 i la criatura va néixer als 23.
0: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
1: No, a Tunísia hi vaig anar l'any 64. I em vaig casar al 65.
0: Sí, abans havies ja anat a Tunísia.
1: Ja havia descobert el món, perquè sortia d'un franquisme i d'un Banyoles reaccionari i em vaig trobar amb una Tunísia francesa. afrancesada, vaja. Fantàstic.
0: Que crec que vas veure un striptease i tot a Tunísia.
1: Però, això quan ho he explicat jo?
0: Això és informació que trobem
1: molt
0: aquí.
1: Molt bé, sou un 10.
0: Has vist,
1: vaig veure el primer striptease. No, un striptease d'un... Perdona, d'un transsexual, crec que...
0: Déu-n'hi-do.
1: Encara em vaig quedar més parada.
0: M'estàs doblant l'aposta, ara,
1: sí, sí, sí.
0: A l'any 65...
1: Encara ho veig, encara ho veig.
0: La nena de Banyoles va a Tunísia i veu un striptease...
1: Bueno, la nena ja era espavilladeta, eh?
0: Bueno, però
1: jo
0: vull
1: vaig
0: dir...
1: córrer tot Tunísia amb el autostop.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que es podia, en aquell moment. No hi havia turistes a Tunísia i només deies que eres min Barcelona i tothom t'obria les portes.
0: Has tornat amb els anys de Tunísia?
1: I tant. Molts congressos i després vaig estar-me 3 mesos a Jordània, que ja era grandeta, ja tenia més edat, i no, és clar que vaig a cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo vaig començar dient que anava a predicar amb avió, després amb l'AVE, ara faig rodalies i prou, però també faig.
0: Però pot ser que la Tunísia aquesta dels anys 60...
1: 64.
0: Estigués més evolucionada o moderna de la que tenim ara avui dia?
1: Sí. Ha anat enrere. És que anem enrere tots.
0: Tots?
1: Tots plegats.
0: Home, jo crec que, per exemple, tu que vas viure el franquisme, no hem anat tan enrere.
1: Home, tant aquí. No. Ja s'ho trobaran. Ja
0: s'ho
1: trobaran.
0: Això ja ho veurem.
1: Ja s'ho trobaran. Però, jo tinc netes i pateixo. Però ja s'ho trobaran. Si jo vaig superar, si nosaltres vam superar el franquisme, molta gent me'l podrà superar el que vingui ara, que potser serà pitjor.
0: Bueno, superar. Es va morir el seu llitet, eh?
1: Sí, sí, sí. I va haver-hi perill d'alcoholèmia, perquè obríem ampolles de cava molt sovint. Jo era a València, i almenys la colla de València cada... Avui, i no s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava vam obrir. Em dèiem xampany, i en segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit de cava.
0: Que ara parlem això, no?, d'enredariments, avançaments, i hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha cridat molt l'atenció... Que tu deies que l'edat mitjana, el món àrab, estava molt avançat.
1: Molt més que nosaltres.
0: Fins que arriba l'impremta.
1: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat. No volien imprimir la paraula de Déu, perquè per ells l'Alcorà és la paraula de Déu, i per tant no la volien passar per una màquina. S'havia d'escriure a mà. I, esclar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt enrederida. I nosaltres vam tenir el Renaixement. Bé, el Renaixement va anar bé i la Il·lustració amb el franquisme i abans va ser amb bastantes restriccions elèctriques, eh? No era tan il·lustrada la Il·lustració peninsular.
0: Però em sobta moltíssim, no?, que una societat tan avançada com era l'àrab en aquell moment... O...
1: Molt, molt. Ho era molt.
0: Es va quedar molt enrere.
1: Ho era molt.
0: Per una cosa molt...
1: I jueus igual. Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges jueus. Els metges ara andalusins, s'ha de dir, doncs operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més, però la forquilla no gaire.
0: Com afecta res, un canvi com aquest? Ha canviat la història.
1: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres... En general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena. I ells també.
0: O sigui, ens estem donant tots l'esquena.
1: Sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
0: Doncs ara saps cap on anem? Anem cap a València.
1: Molt bé, m'agrada que...
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secret a consigna, mare de pols, segresta d'esperança. el gran foc o la ferocitat. Segueix camins, segueix foscos camins.

el clar camí, el pregon i dió, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sentera de

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estellés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així, qui més ve triat, no ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos eren valencians.
1: Tant, sí, tant.
0: I després en sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure a la família Lluc Bramona a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir, jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Bueno, mira.
1: Ara ja li han tret, de les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí, vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot el de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot el d'islam, tot el judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals... L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar en posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: a qui ens encanten les xafarderies, eh? Si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir, perquè hi ha suplements. Però a la primera edició... Ens la vam descuidar.
0: No passa
1: bueno,
0: res.
1: Jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava a
1: l'Enciclopèdia. Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa... em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores de dia, sortia, però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Perquè? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: Sí, 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'ho he llegit tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No,
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
1: que l'ajudava, sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
1: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions... Que no sé ni d'on deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una agu lliure i moguda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No arribaven a 20.
0: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava
1: gaire. No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però més espavilat, eh?
0: Sí, no, et vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant. Si no em dius, mira, no la vull recordar.
1: Cap problema.
0: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
1: I tant.
0: El dia que van assassinar l'Ernest?
1: I tant. Era a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. Jo vaig haver els de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això,
1: terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
1: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants i perquè no pensem el que diem i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes desgraciadament n'hi ha i n'hi haurà i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre que ho entengui, ja ho has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però allò... ja m'ho deixes aquí i dic, ja home, no jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però s'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
1: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos, que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xària només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. O sigui, un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí Fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, oh, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Però... ni amb un mòbil, no?
1: Ni amb un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que, no, que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat
1: cada dictador diu que és xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat em dirà que és xaria una altra cosa. És una entelèquia
0: i tant.
1: Fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja ha reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Aviam, pujant-se una miqueta,
1: no,
0: Manel.
1: I...
0: què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem, i hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova... I tots cap al cel i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Kut, suposo. No ho
0: sí,
1: sé.
0: És el nom com si diguéssim...
1: És el nom àrab de Jerusalem.
0: És a Sarat el Madaen.
1: Bé, vale. Vol dir... No, Sarat no.
0: No em surt.
1: La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui, quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga, que ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava de Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què?
1: Em prenien per turca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escoltem una mica Fairuz.
1: Som molt pacient. حين هوت مدينة القدس تراجع ال

0: Dolors. Dolors, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel-Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
1: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcoverro.
0: I tant.
1: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar-se a parlar d'aquest problema, vaig contar-ho. Va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcoverro no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política, jo sóc medievalista, en tot cas, i filòloga. Però és complicat, no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocant.
0: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
1: Malament. Se
0: va
1: empitjorar.
0: Sí, malament ja va, sí.
1: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles, perdó, és que jo no puc evitar-ho.
0: Encara rebrem tu i jo, Dolors, ara aquí.
1: No, jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz i un rave.
0: Bé, el Festival per la Pau, que justament
1: aquest.
0: El van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un Festival per la Pau, però endavant.
1: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
0: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
1: Això com... sí, la política no.
0: Com et portes amb les religions?
1: Les porto... A
0: nivell personal, tu hi creus, no,
1: no
0: hi creus?
1: No, jo m'he guanyat la vida, m'he guanyat la vida sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
0: No hi creus.
1: Puc, home, com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec. Jo només en conec tres, eh? Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoïsme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià i... Cap, no sé, algun jueu poder ser.
0: Algun jueu poder ser que t'ha...
1: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català i jo feia les classes en català i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
0: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré,
1: no
0: et donaré dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
1: També m'agraden totes.
0: Has vist quin debat, eh? Ara?
1: Un debat, un debat. M'és igual.
0: No, pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
1: doncs,
0: de memòria.
1: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
0: Doncs, mira, abans de posar-la, el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
1: Perdona,
0: perquè...
1: és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
0: A Frederic Mompou?
1: Oh, sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant-ho he dit Mompou.
0: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
1: sí,
0: Manel,
1: senyor.
0: La sintonia, un moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és de Frederic
1: Mompou. Sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs
1: gran músic.
0: Acabarem amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan el
1: Raimon. I en
0: Raimon
1: la treu molt bé. La treu moltes de bé, eh?
0: Dolors Bramont,
1: ha sigut un plaer
0: conèixer-te a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, que ara tots hem de deduir. Què ha dit aquí? Què volia dir amb això? Què volia? Està
1: home,
0: molt bé.
1: Parlo bastant clar.
0: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha sigut un plaer.
1: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
0: Mira.
1: A veure, això dius que m'ho envia.
0: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes. Ai, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel Sainz, a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
1: S'ho ha passat molt bé, aquell noi.
0: Sí, Déu-n'hi-do, s'ho passen tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar Llavis de Mòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Cala Pariente, com estàs?
1: Bona tarda. Molt bé.
0: Quan et va canviar tu la vida?
1: Home, la vida em va canviar ara... Ara ja... Cada vegada que passa un any, clar, fa molt més temps. Però al desembre del 2015.
0: Què va passar?
1: Em van diagnosticar esclerosi múltiple.
0: Com la Carla, a Catalunya hi ha 12.000 persones que conviuen amb l'esclerosi múltiple, una malaltia que molts de nosaltres hem sentit, però que poc sabem realment què comporta. Si tu t'haguessis de descriure amb una paraula què vol dir esclerosi múltiple, quina utilitzaries?
1: Ui, què vol dir? Clar, amb una paraula és com... És, clar, és una malaltia crònica i fins i tot neurodegenerativa. Són tres paraules.
0: Te les compro. Ah, com te la van diagnosticar, tu?
1: Bé, el meu cas realment és, diguéssim, que s'està lluitant perquè siguin així, però fa 10 anys, i a més ara que ja fa una dècada, era encara un cas estrany i fins i tot d'èxit, perquè em van diagnosticar en qüestió de 24 hores. Jo vaig tenir els símptomes bé, durant un cap de setmana els vaig sentir.
0: Quins símptomes eren?
1: A mi em va brotar, que es diu, la malaltia a través d'una neuritis òptica, que és la inflamació del nervi òptic, i llavors se'm encreuava la visió i tenia problemes de vista. Llavors vaig anar un dimarts a l'oculista d'urgència, em va dir que allò era neurològic, i el dia següent se'm van fer totes les proves i al migdia ja tenia el diagnòstic d'esclerosi múltiple.
0: En 24 hores, eh?
1: Qüestió de 24 hores, sí. O menys, fins i tot, si comptes, des que vaig entrar a l'hospital, que vaig sortir, és a dir, van ser unes potser 16 o 20. Sí, clar. És positiu perquè un diagnòstic ràpid doncs, t'ajuda no, a encarar la malaltia que et diagnostiquen el més aviat possible, i és una de les coses que està lluitant la comunitat, no, perquè aquests diagnòstics siguin així de ràpids. La realitat és totalment inversa. Avui dia s'aconsegueix diagnosticar amb més celeritat, però com que l'esclerosi múltiple comparteix molts símptomes amb altres malalties i també hi ha desconeixement per part de depèn de quins estrats, no, del sistema mèdic, doncs costa. És una malaltia que en molts casos, molts pacients d'esclerosi múltiple et diran sí, jo vaig estar mig any, un any i fins i tot anys per saber que jo tenia esclerosi múltiple. Uh-huh.
0: Tu eres molt jove, tenies 25 anys, si
1: 25
0: no m'equivoco.
1: Anys, sí.
0: Com vas rebre aquest diagnòstic? Perquè al final esclerosi múltiple és una paraula que ens sobte molt a tots. Es veu una malaltia
1: sí,
0: molt greu
1: totalment.
0: I ho és. Però clar, tu amb 25 anys com reacciones quan et diuen mira, tens això?
1: En el primer moment que se'm va dir, a mi se'm va caure el món a sobre, perquè és veritat que l'esclerosi múltiple jo no la coneixia a fons, però jo n'havia sentit a parlar. I la imatge que tenia és que era una malaltia terrible, no? En el moment que el neuròleg, la veritat és que em va deixar plorar i em va explicar quin era el meu panorama, no, de futur, el camí a seguir, doncs és com que em va tranquil·litzar molt. Jo a vegades, una vegada em van preguntar també què havia sentit, no, i se'm va escapar a dir, doncs vaig sentir eufòria. Clar, és amb matisos, no? Vaig sentir eufòria després de saber que el meu diagnòstic era l'esclerosi múltiple, que era una malaltia sobre la qual s'ha investigat molt, s'han fet molts avenços i que també hi ha molts més tractaments que fa ara 10, 20, 30 anys. I llavors, clar, el saber que jo la podia com encarar, no? I podia sobretot actuar per conviure el millor possible amb aquesta malaltia, doncs després em va tranquil·litzar, no? Però sí que és veritat que un diagnòstic d'una malaltia que et canvia la vida perquè t'acompanyarà per sempre, doncs no es pot ser una altra cosa que primer colpidora, la notícia. I bé, després doncs has de fer aquesta feina que acabem fent tots els pacients com per seguir vivint, perquè la vida segueix i de la millor manera possible.
0: Ara deies, vaig haver d'adaptar-me al canvi de vida. Com va canviar el teu dia a dia a partir d'aquest brot i aquest diagnòstic?
1: Bé, el meu dia a dia és viure, o sigui, conviure és ser una pacient crònica, no? L'esclerosi múltiple, una de les característiques que té és que molts dels seus símptomes són invisibles, per això són molt pesats els pacients i la comunitat d'esclerosi múltiple dient que és una malaltia de les mil cares, perquè segons com t'ataca la malaltia, doncs tu tens uns símptomes o tens uns altres, no? I molts d'ells, doncs et poden, evidentment els que més es veuen és si t'afecta a la mobilitat, no? A la parla, però tot el que portes per dir i que pot ser cognitiu, pot ser fins i tot problemes d'ansietat, de depressió, de dolor intern, no? Doncs això no es veu. Llavors el que em va fer la malaltia és primer va haver-hi una feina d'acceptació d'ella, no? Per molt que ho vaig tenir fàcil, entre cometes, de tenir un diagnòstic ràpid i que a mi no em van quedar seqüeles físiques, fins i tot del brot que vaig tenir al nervi òptic, em vaig recuperar gairebé el 100%, doncs clar, et fa viure. És com que gastes totes les cartes de poder conviure, entre cometes, malament, no? Has de portar, o sigui, els consells que et donen 100 pacients d'esclerosi múltiple és evita l'estrès, sigues el més saludable possible, segueix una dieta, no? O sigui, amb les dietes es pot variar més, però una dieta adequada, fes exercici físic, descansa bé, llavors és com fer-ho tot superbé. I clar, si portes un ritme dels normals, dels d'avui dia, no? D'aquesta societat que anem de manera trepidant,
0: no es pot,
1: però com que sembla que sí que pots, llavors hi ha una feina molt interna i molt, molt invisible, repeteixo, que és el que et canvia, no? L'acceptació i també el saber viure amb la incertesa, que és una malaltia que la tens controlada gràcies a uns medicaments que existeixen, però que no saps mai com serà el pròxim dia.
0: És que jo ara et miro, i tu evidentment no tens problemes amb la parla.
1: No, no.
0: Camines perfectament, ara ho deies, hi ha símptomes invisibles.
1: Sí.
0: Tu ara mateix, quines afectacions tens derivades d'aquesta malaltia?
1: Jo des del principi, per exemple, convisc amb la fatiga crònica. És a dir, jo dormo, però no descanso. Jo cada dia que m'aixeco estic cansada ja, que es diu estic cansada, però que realment és molt més que un cansament, és a dir, és realment com, no sé, a vegades per explicar-ho es diu vius de ressaca, no? Com si estigués un dia de ressaca però sense haver sortit de festa. I és això, per exemple, no, això al dormir no equival a descansar. I jo això ho noto, i clar, i això en què em comporta, no? Doncs moltes vegades que l'esforç, per exemple, cognitiu que haig de fer, de concentració i tot, doncs haig de fer un esforç suprahumà. De veritat, sembla exagerat, però hi ha molta feina, no? Perquè, és a dir, jo tinc una vida laboralment activa, vull dir...
0: Treballo, les teves 8 hores...
1: Sí, totalment, les meves 8 hores, a vegades més, i això és sobretot el que hi ha al darrere, no? I això, temes de dolor, també és veritat, que a vegades aquest no saber, no? Per exemple, mira... vinc d'un cap de setmana que tenia planejats uns dies molt productius. El diumenge va ser superimproductiu, perquè ara, a més, estem a l'estiu amb unes temperatures infernals, que és una de les coses també, no?, que afecta molt a l'esclerosi i als pacients, doncs temperatures extremes. I la veritat és que havia arribat al migdia i no havia pogut fer gairebé res. Havia hagut d'acceptar, m'he despertat, esmorzat, em quedo tranquil·la i quan em noti amb forces, que no m'hagi de forçar, no hagi de forçar la màquina, perquè llavors té conseqüències, doncs poder seguir amb el diumenge, no? Fer les coses de casa, anar a veure qui hagi de veure, al gimnàs, i aquesta és la realitat.
0: T'has de permetre ser improductiva.
1: Exacte.
0: Que tots ho hem de fer, però en
1: exacte.
0: El teu cas,
1: sí, sí,
0: encara
1: sí.
0: Més.
1: És medicina, sí, sí.
0: Parlaves també d'incertesa, que és una malaltia de molta incertesa. Perquè en qualsevol moment a tu et pot agafar un altre brot i empitjorar?
1: Sí, realment, o sigui, jo el que segueixo des del dia 1 és un tractament que el que em fa és modificar, no, la malaltia, però tot i així no la tens curada, perquè si no, no seria una malaltia crònica. I la incertesa és una cosa amb la qual has d'aprendre a conviure. Ho pots treballar moltíssim, però al final la feina és una mica viure dia a dia. Jo, quan començo a notar algunes coses, per exemple, ara a l'estiu, no?, que la calor doncs agreuja alguns símptomes, sí que a vegades et ve el pensament d'ostres, això, per exemple, l'estiu que ve serà pitjor, o clar, hi haurà un... Arriba un moment que penses, bueno, és que potser ja he arribat al màxim de bé, potser ara vas de baixada, no? I això és inevitable.
0: Perquè no es pot saber.
1: No es pot saber. Sí que és veritat que cal dir que hi ha diferents tipus d'esclerosi múltiple. El que jo tinc és el més comú, que és el de la recurrent remitent, és a dir, que pots tenir un brot però et pots recuperar a cert nivell, depèn de quina hagi estat, no, la intensitat del brot, però sí que és veritat que existeixen altres esclerosis, com és la primària progressiva, que per exemple que comença el procés de tenir brots degeneratius
0: i va increixent,
1: exacte. Llavors, clar, allà la incertesa és encara més palpable, sí.
0: I com ho ha portat el teu entorn? Família, amics, ho vas explicar des del primer moment i et van entendre o va costar?
1: Jo de seguida tenia 25 anys quan em van diagnosticar i estava estàvem a prop del Nadal, no? I li vaig dir, quan em van diagnosticar, la meva mare és del sector, o sigui, treballa en el sector mèdic, i ella porta molt millor donar aquestes notícies, i li vaig dir, bon, tu digue-ho a la família, tenia les meves àvies, vam anar a explicar-los i tot, i llavors els amics, a la gent més propera els hi vaig dir, llavors va haver un moment que ja vaig parar, i ja està, i vaig dir, val, a partir d'ara ja qui ho ha de saber ho sap, jo faré la meva vida, vaig estar uns mesos de baixa, després em vaig reincorporar a la feina, i jo feia perquè jo no tenia, des de fora no es veia i jo no havia per què explicar. Sí que és veritat, en la particularitat és que va arribar un moment, no va passar gaire, perquè jo tampoc m'espero gaire, a la que portava potser bueno, sí, 3 anys o així, ja vaig començar...
0: Déu-n'hi-do, 3 anys.
1: Sí. Als 3 anys ja no podia més, vull dir, vaig notar que jo la manera de conviure així amb la malaltia com de portes endins, no? De sortir de l'armari, diguéssim, de tenir una malaltia crònica, ja no suportava pressió, sobretot per temes de feina, perquè no em permetia gestionar l'estrès. Llavors, això em va portar a recórrer a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Barcelona, que llavors vaig començar, no?, el tractament psicològic, i vaig descobrir el món i el suport que donen des de la Fundació i associacions, i després vaig decidir, jo que em dedico a la comunicació, doncs començar a fer divulgació, no?, primer del meu cas, al meu perfil d'Instagram, i després... doncs des de fins ara, doncs sempre que puc parlo de l'esclerosi múltiple, perquè crec que és molt important donar-li visibilitat a totes les nostres realitats.
0: És que just ara fa un mes, el 5 de juliol, es va celebrar el Mollet per l'esclerosi múltiple, que segur que la gent que ha anat per les piscines ha vist els cartells,
1: sí,
0: i és sempre, no? I és on la gent ha sentit a parlar d'aquesta malaltia, però se'n parla prou? Es coneix prou?
1: Jo crec que se'n parla, sempre se'n pot parlar més. I sobretot sempre es pot incidir, avui dia que tenim tants, no?, tants estem infoxicats, no?
0: Sí, infoxicats m'encanta, de tanta informació, sí.
1: Doncs que clar, que arriba un moment que sembla que et facis pesat o que no, només vulguis parlar d'això, però sempre es pot parlar més, perquè a més és molt complex. Llavors hi ha moltes realitats. Jo parlo des del meu punt de vista, però com crec que ho he dit abans, sempre també intento subratllar que hi ha moltíssimes realitats, o sigui, les variants d'esclerosi múltiple, les mil cares dels diferents pacients, amb mobilitat reduïda, amb discapacitat, i sempre se'n pot parlar més, per això. Sí que jo fins i tot a vegades dic, ostres, jo que al meu perfil doncs em dedico molt, molt a això, dic, et fas una mica pesada, però de veritat que després quan la gent et ve, o sigui, t'arriba, perquè a mi m'escriu moltíssima gent, dius, ostres, doncs, serveix d'algú. Llavors, si ja li serveix a algú i ja està fent una funció, doncs mira, si algú se'n parla massa, doncs que apagui, no? Abans es deia apagar el televisor, no? Ara és que faci scroll i segueix. I com que sempre se'n pot parlar més, doncs és això. Accions com el Mollet i les accions de les fundacions i de les associacions i també del sistema sanitari, que aquí a Catalunya l'esclerosi múltiple té uns bons pilars, no?, d'investigació i de metges, que és importantíssim. I m'agrada sempre dir-ho, és un dels motius pels quals els pacients d'esclerosi múltiple aquí a Catalunya i també a l'estat espanyol, no a Espanya, tenim la realitat que tenim, no? És una malaltia que fa 30 anys era completament diferent al panorama. Tu et deien esclerosi múltiple i t'espantaves encara més. Avui dia, doncs, no és així, gràcies a tota aquesta feina.
0: La investigació,
1: que
0: la sanitat
1: totalment,
0: pública.
1: Totalment, sanitat pública. És el que, i a més, en els dies que... O sigui, en l'actualitat, 2026, i amb el panorama que tenim, és un missatge que també sempre m'agrada donar, no? Jo sóc un èxit, sóc un cas d'èxit d'aquest sistema. Hi ha molta gent, és veritat, que malauradament, i s'ha de lluitar perquè no passi, triga molt més amb el diagnòstic. De fet, a mi em van dir que segurament tenia símptomes des dels 20 o 21 anys, vull dir que si ho agaféssim, potser sí, també vaig trigar uns anys, però és el sistema i és aquesta aposta per la investigació i per acompanyar el pacient i per fer que aquestes malalties, bé, siguin cròniques, però que avancis amb elles per la vida d'una altra manera, no?, que s'avançava abans.
0: Tu has dit que és un cas d'èxit, però no sé si t'has hagut de replantejar la teva vida o canviar certs objectius vitals que tenies degut a la malaltia. Parlo de viatges, potser,
1: sí, sí,
0: o certes feines, o si vols fer un projecte com una família, ser mare, no sé si això afecta.
1: Home, t'afecta perquè, clar, et replanteja. Jo, en el meu cas, per exemple, que això és uns temes també que que a mi també em pregunten, no sent dona i de moment encara jove, em queden pocs anys ja perquè em facin la pregunta, però per exemple el fet de ser mare, no? Jo tinc clar que no, que no és el cas, que no ho vull ser, però també aprofito, o sigui, m'informo i aprofito a donar la veu de les noies i dones que m'escriuen moltes vegades i els dic no et frenis, no? A mi també és un missatge que em van donar, no et frenis si vols ser mare, perquè hi ha tractaments compatibles o hi ha pots planificar per ser-ho. Després hi ha els inconvenients de que hi ha amb o sense malaltia, eh? Per temes de feina, no sé, segurament si no hagués tingut la barrera de nostra sermetat, potser, no sé, jo he estudiat comunicació, no? Potser hauria acabat en una altra branca de la que estic ara, però tampoc tinc la sensació que m'ho hagi privat l'esclerosi múltiple. Home, si em poso catastrofista, segurament sí, no? Però al final jo m'ho prenc o ho veig com que vaig anar agafant els camins doncs, que em permetessin continuar millor.
0: Podríem dir que sí que t'ha canviat una mica la manera de veure
1: sí,
0: la vida, no de viure.
1: Totalment, sí, sí. O sigui, a mi quan... No, pensa que la nit abans que em donessin el diagnòstic jo em vaig imaginar totes les possibilitats, les més catastròfiques, vull dir, gairebé planejo el meu funeral. Però, quan, i és veritat, un diagnòstic així és que ho veus. O sigui, s'ha de dir, no? Et pots imaginar fins i tot al final, no? I quan ho tens, no sé, notes d'una altra manera la vida, ho relativitzes tot i és com avances diferent. No sóc un ser de luz. I, per exemple, aquest estiu ho estic passant molt malament i és un moment, per exemple, que és veritat que la malaltia, ostres, és que és un pes molt, molt fort, però amb el que tenim al davant, doncs, mira, és intentar el millor. Viatjar, he viatjat molt. Ara no viatjo tampoc perquè fa molta calor, però vull dir que és veritat, et frena. En el moment, soc realista, en el moment que tingui una seqüela física i això, m'hauré d'adaptar. Hi ha molts casos que van amb cadira de rodes, no és al final tampoc, que això és important també sempre donar-li veu, sinó que és un pas més per, ja dic, per seguir vivint de la millor manera possible amb la malaltia.
0: Però com deies, dia a dia i anar veient, no cal pensar
1: exacte,
0: en el futur.
1: Sí, sí.
0: Clara Pariente, moltíssimes gràcies per venir al CUP perquè puguem entendre una mica més què és l'esclerosi múltiple, aquesta malaltia de les mil cares i com afecta. Moltes gràcies.

0: I tarda de pluges intenses arreu de Catalunya, en alguns casos acompanyades de molt vent i pedra. Núria Seró, bona tarda.
1: Molt bona tarda. S'estan activant diferents avisos vermells per aquest temps violent. De fet, fa poc s'acaba d'activar a la Noguera, ruixats molt intensos i, com ben deies, acompanyats de pedra, així que molta precaució. De fet, a l'oest de Manresa s'ha registrat pedra de més de 5 centímetres.
0: On plou ara mateix? Quines són les zones més afectades?
1: Ara mateix hi ha un ruixat molt intens a la Noguera, que és just on s'ha activat l'avís vermell, al nord, i també n'hi ha sobretot al prelitoral de Barcelona. Al llarg dels pròxims 20 minuts, mitja hora, caurà un bon ruixat del prelitoral cap al litoral, però després ja cap a les 8:15 del vespre ja el ruixat, sobretot a Barcelona, aniran a menys. Tot i que les comarques de Girona van plovent amb força intensitat i hem de parlar que bona part de Catalunya estan a vist per aquests ruixats, així que molta precaució. Ruixats, com bé dèiem, que van acompanyats de pedra, però també per ratxes molt fortes de vent. Per exemple, a Organyà, la ratxa de vent ha superat els 70 km per hora. Així que molta precaució, perquè quan cauen els ruixats, a més de caure precipitacions que són torrencials, a més van acompanyades de pedra i ratxes molt fortes de vent.
0: I les properes hores, ara deies, anirà a la baixa, sobretot a Barcelona, però de cara a la nit i demà al matí, què ens espera?
1: Aquesta nit serà molt més tranquil·la, ja durant les últimes hores del dia no esperem precipitacions, tot i que tenim per davant encara una nit amb temperatures altes, tropical, amb mínimes per sobre dels 1000 graus en molts termòmetres, i demà serà una jornada que començarà força tranquil·la. Un cop més esperem ruixats, però res a veure amb els d'avui. Com ja hem anat comentant aquesta setmana, avui era el dia més mogut i ho estem notant i s'estan complint els pronòstics. Demà serà especialment al prelitoral de Barcelona quan tindrem alguns ruixats al migdia, i després es quedaran concentrades aquestes precipitacions entre les comarques de Barcelona i Girona, i també al Pirineu podem tindre algun ruixat i alguna tempesta forta. Demà les temperatures, això sí, pujaran i tornaran els 40 graus a Lleida, per exemple. Esperem una màxima de 35 a Girona, 32 tant a Tarragona com també a Barcelona.
0: Doncs aquestes pluges que no ens donen treva de la calor. Moltíssimes gràcies, Núria. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Pau Puig, bona tarda.
2: Hola, Laura, bona tarda.
0: Quines afectacions estan deixant de moment aquestes pluges?
2: Ara mateix la circulació de l'R3 ha hagut de tallar entre Vic i Ripoll per un arbre caigut. Dos carrils tallats a la P7 a Tarragona en sentit sud per l'accident d'un camió. Això està afectant la circulació de diversos punts de la carretera. També s'ha produït una esllavissada que ha afectat la carretera de Valls de Vallirana, la N4. N145, al límit de la frontera amb Andorra, en direcció a la Seu d'Urgell. Hi ha diversos quilòmetres de retencions en els dos sentits. Una tempesta que ha deixat Santa Coloma de Farners sense llum durant prop d'una hora i ha provocat petites inundacions en alguns baixos. En total, els bombers han rebut 14 avisos a la localitat, entre els quals 4 per persones atrapades en ascensors a conseqüència de l'apagada. Les tempestes d'aquesta tarda, com deia la Núria, estan provocant centenars d'avisos per petites inundacions i riscos estructurals. S'han produït 106 trucades al 112 amb 56 incidents. El Meteocat, a més, un avís per temps violent. Des de Protecció Civil demanen extremar la precaució, evitar la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables.
0: I més enllà de les pluges, què més recollim del dia d'avui?
2: Recollim que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona. La Guàrdia Urbana l'ha trobat ferit al carrer i ha mort a l'hospital. Ens ho explica en Martí Oliver.
3: Poc abans de la 1:00 PM, la Guàrdia Urbana ha avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida al carrer. 4 ambulàncies s'han traslladat fins al lloc dels fets i, tot i que s'han emportat la víctima a l'hospital, finalment ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ara s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir qui l'ha mort i també per quin motiu. De moment, el cas està sota secret d'actuacions.
2: A Palamós, els Mossos han detingut els 3 joves que van entrar el juny passat en una casa de colònies. Un d'ells va fer tocaments a una menor que hi dormia. L'Ajuntament de Barcelona demana a DIF que es replanteixi com està fent les obres de la variant de Vallbona després que aquesta matinada calgués desallotjar una 80 de veïns de 3 blocs molt antics de la Trinitat Vella que van començar a notar vibracions a casa seva.
4: La sensación de estar sufriendo como si fuese un terremoto, pero sí, se movían todos los muebles, ventanas, espejos.
5: Temblaba la puerta de la entrada de casa, se nos cayeron los espejos y los cuadros. Sí, bueno, los bomberos nos han dicho que sí, que se pueden mover a las casas porque lo han mirado, pero bueno, tranquilos no nos quedamos, porque hay niños pequeños, hay ancianos, hay personas que no se pueden mover, tranquilos no nos quedamos.
2: La zona afectada queda a prop de les obres de Montcada, unes obres diferents, però que fa 2 setmanes van provocar un esvoranc de 30 metres. Els bombers han fet les comprovacions tècniques, no han trobat esquerdes i a primera hora del matí els veïns han pogut tornar a casa seva. Segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, l'incident l'ha provocat una màquina que compactava el terreny. Les obres del túnel del Nus de la

0: Votacions de Puigtió a l'ACN, ara sobre escenari incert a la secció local d'Esquerra Republicana a Girona perquè no tenen candidat de cara a les eleccions municipals que s'han de celebrar el maig del 2027. I encara en política, avui també hem conegut que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia contra l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran, de 19 anys, s'incorporava al cos. I acabem, Catalunya té marge per acollir una part dels 1.200 menors que, segons UNICEF, ara mateix estan a Ceuta a l'espera de ser atesos. La llei estableix que Catalunya té lloc per 2.829 infants no acompanyats i a finals de juny el sistema estava tenint poc més de 2.000. El president de la xarxa d'entitats per l'emancipació juvenil, FEDA, Ferran Rodríguez, explicava que la situació a Ceuta està passant factura a molts dels joves que ja estan ara en situació d'acollida a Catalunya.
1: I ells ho viuen molt malament, l'estigmatització que s'està fent de la seva figura, dels seus companys, dels seus germans, fins i tot, germans petits, que ells saben que estan en aquest moment a Ceuta, els fa patir moltíssim.
0: De gener fins al juliol a Catalunya han arribat 1.023 menors i joves migrants no acompanyats, una xifra inferior a la dels darrers dos anys a aquestes alçades d'any.
2: Una entrevista molt interessant, la de Ferran Rodríguez de l'Aquí Catalunya, que val la pena recuperar. Gràcies, Pau.
0: A vosaltres.
2: I acabem amb els esports. Núria Vilamala, bona tarda.
3: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
2: Crec que no t'estem sentint bé. Una altra vegada.
3: Ara sí. Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui novetats a Can Barça masculí,
3: sí, Déu-n'hi-do. Un dia intens.
2: T'ha obligat a canviar tota l'estructura de programa.
3: Hem hagut d'aixecar el programa, Laura, perquè, clar, estem molt pendents del que passi amb Julián Álvarez, però, mira, ja ens ho va posar el Nil Solà sobre la taula el dilluns, que el futur de Rodri no estava tan clar perquè semblava, Laura, fa uns dies que ho tenia fet amb el Madrid, que era qüestió de dies que Rodri fos oficialment nou jugador del Real Madrid.
2: I al final, ai.
3: Clar, el Barça va decidir també anar a per ell, intentar el fitxatge, i al final la pilota estava a la teulada de Rodri, ell havia de triar Barça o Madrid, i ha triat el Barça. Rodri ha dit que sí al Barça, Rodri ha parlat amb el Manchester City i ha dit que ell vol anar al Barça, per tant, el fitxatge no està tancat.
2: Falta
3: les negociacions entre el Barça i el Manchester City. Rodri té contracte, veurem per on pot rondar la xifra, sembla que per uns 50-60 milions el Barça podria tenir el futbolista, tenint en compte els preus que hi ha avui en dia, Laura, no és un preu gens desorbitat.
2: És la inflació.
3: No, i s'ha de tenir en compte que Rodri és el millor jugador del moment, va ser l'MVP del Mundial.
2: Correcte.
3: El Mundial es va celebrar fa res, per tant, és un fitxatge que el debat és si el Barça el necessita o no, però és escola Guardiola, és un molt bon jugador i el Barça li ha pres al Madrid.
2: I això sempre, clar, sempre són bones sensacions
3: perquè
2: pels blaugranes.
3: Sí, i el Madrid està fent molts moviments aquest estiu, però aquesta era una posició que necessitava reforçar i ara el Barça li ha pres el jugador o el jugador ha decidit anar al Barça. I ara
2: connectareu amb Madrid per a veure com ho han rebut.
3: Sí, ens explicarà els detalls el Nil Solà, que segur té algun detallet més de xifres, dates i tot plegat. Anirem a Madrid per veure com ha reaccionat Florentino Pérez i el Real Madrid a tot plegat, però vaja, ara s'obren negociacions. El Barça primer ha de presentar una oferta al Manchester City, veurem si l'accepta la primera o no, o si hi ha negociacions, però el pas que havia de fer Rodri l'ha fet, ha triat el Barça, i a partir d'aquí a negociar.
2: Doncs a quarts de nou ens ho expliques tot, fem
3: detalls,
2: les connexions que s'han de fer i, bueno, ens ho amplies.
3: Ens esperàvem un dijous tranquil i mira, tot el contrari. Però ja ens agraden aquests
2: dies. Ni el cel ni l'agradaria estaran tranquils dijous. Gràcies, Núria Vilamala. T'escoltem a quarts de nou. En Lluís Colomés al control de so. Ara són les 7 i 27 d'aquest dijous 6 d'agost del 2026. Agafeu paper i boli ara, que ja tenim aquí la Paula Carreras amb els seus plans combinats.
4: El balcó,

0: És dijous i això vol dir que ja estem preparant tots, almenys jo, el cap de setmana, i és per això que ja tenim aquí la Paula Carreras amb els seus plans combinats. Paula, com estàs?
1: Hola, molt bé. Aquí, perfecte, que s'està fresquet.
0: S'està fresquet, aquí a mi.
1: Un refugi climàtic, la ràdio.
0: Els plans combinats que inclouen llibre, sèrie i restaurant. Jo ja m'he enganxat a la sèrie que ens has proposat fa dues setmanes. La DTF St. Louis,
1: és bona, eh?
0: És boníssima. Sí. Estic, bueno, de moment només m'he vist un parell de capítols, però estic allà ja que només espero arribar a casa i
1: veure-la. Ho entenc, a mi em va passar exactament el mateix.
0: A veure.

0: Ui, què ens proposes? Comencem, com sempre, amb la lectura.
1: Doncs avui us proposo un llibre que es diu El refugi del temps, de, aviam si ho dic bé, el Georgi Gospodinov, que és un autor que publica Periscopi en català, i que aquest llibre és una anada d'olla genial, però una anada d'olla.
0: Anada d'olla, rotllo distopia?
1: Distopia, sí,
0: m'encanta,
1: bastant.
0: M'encanta,
1: sí.
0: Ja no em pot agradar més.
1: És una distopia, us explico una mica de què va. El refugi del temps és un experiment que fa un psiquiatre a Zúric, vale? Que bàsicament és un psiquiatre que està especialitzat en la memòria i en temes com l'Alzheimer. Llavors, el que proposa és fer una clínica on cada planta sigui una època i una dècada diferent del segle passat, del segle XX. Llavors... ell es basa en la teoria que les persones que perden memòria el que fan és recordar més, amb més força i de manera com més nítida els records del passat,
0: no?
1: De quan eren més petits. O sigui, les coses més recents s'esborren més ràpid. Vale. Llavors, ell defensa la teoria, aquest psiquiatre, que quan tu has estat més feliç és en una època bastant més passada, els malalts d'Alzheimer. Vale? Llavors, el que fa és recrear en un hospital psiquiàtric a cada planta una dècada, de manera que tu pots pujar a la quarta planta i et plantes als anys 40 del segle XX. Pots pujar a la cinquena i són els anys 50, i així amb totes les plantes.
0: Uau.
1: Llavors, això, el que ell creu que farà en els seus pacients és que estaran còmodes, o sigui que l'entorn acompanyarà i que llavors estaran més a gust, que el seu cervell se sentirà més confortable i que per tant, doncs, a partir d'aquí, diguéssim que es podran anar recuperant millor i que la memòria anirà guanyant. Aquesta és la teoria d'aquest senyor.
0: Però la teoria mai concorda amb la pràctica.
1: Però què passa? Que la teoria pot ser una bona idea i després la pràctica... li va passant a aquest senyor, i ho explica el llibre, que tot això és una ficció, que sembla que ho estigui així dient com
0: no,
1: si fos...
0: No, distopia és ficció,
1: ficció. Totalment. Però el que va passar és que la gent va començar a anar a la clínica per, senzillament, fer un viatge en el temps.
0: Clar.
1: I sense tenir problemes de memòria, o sigui, de dir, ostres, jo vaig ser molt feliç als anys 80, perquè va ser quan vaig conèixer el meu marit, i llavors vull tornar com a aquella època, o senzillament vull ballar la música disco dels 80.
0: O també vull descobrir, o no? Només...
1: O també vull descobrir, sí. Llavors, aquí és on comença la distopia, on tothom, estant en el segle XXI, en un període absolutament contemporani, comença a viatjar al passat a través d'aquesta clínica, i per mi la part interessant d'aquest llibre és tota la reflexió que suposa el fet de tenir nostàlgia de temps passats, que al final és un dels grans mals d'aquesta època, no? Que això pot donar peu a discursos feixistes, a molta ultradreta defensant que abans es vivia millor, no? I llavors... tampoc no vull fer gaires spoilers perquè trobo que és super interessant i és un llibre divertit de llegir, o sigui, encara que sembli una bogeria, que ho és molt divertit, però sí que em sembla molt interessant que a través d'un experiment que a priori pot fer gràcia, no?, de dir, ostres, que bo, que a la planta 2 són els anys 20, a partir d'això pugui generar, al final, un debat filosòfic sobre com hem de relacionar-nos amb el passat i com hem de també afrontar el futur, no? O sigui, com quina relació tenim amb les coses que ens han passat per també perquè aquesta gent, al final, si tu et refugies al passat,
0: clar,
1: no, el que fas és no encarar el futur, perquè et fa por, perquè...
0: I és aquesta la reflexió que deixa el llibre,
1: sí,
0: no?
1: Ah. Sí. A banda que passen més coses que també són interessants i que sí que no vull fer spoilers.
0: No direm
1: perquè,
0: res més.
1: No, perquè crec que és interessant que si algú el vol llegir que no li esguerri jo ara el llibre, perquè és una molt bona lectura d'estiu.
0: Doncs El refugi del temps de... A veure que difícil. Georgi Gospodinov.
1: Gospodinov, sí.
0: Fantàstic. Doncs aquest és el primer plan i després de la lectura ve la sèrie.
2: De què treballa, guapa?
3: Faig producció a festivals.
4: Ens vam conèixer al Sonar i ens vam enamorar allà.
5: Te'n va demà, perquè viu a Berlín.
6: Un moment, no fa falta ni que te vayas. Con nosotros.
0: Sèrie que és...
1: Aquesta sèrie es titula Yo siempre a veces, és una sèrie que són 6 capítols, que està a Movistar Plus,
0: vale,
1: que va sortir fa uns mesos i l'han creat la Marta Bassols i la Marta Loza, i explica la història de la Laura, que és una actriu que es diu Anna Boga, que està esplèndida, jo no la coneixia, crec que no ha fet moltes coses, senzillament crec que és la persona ideal per fer aquest paper, o sigui, no pot estar més ben fet el càsting. Llavors, la Laura, la protagonista de la sèrie, es queda embarassada amb només 2 mesos després d'haver conegut un tio de festa, que és el Rubén, el personatge, però el protagonitza el Boye, el David Menéndez, que ho fa també superbé, i estant molt cega d'amor i també molt cega de droga, es queda embarassada d'aquest tio. Què passa? Que no és el millor pare per la criatura.
0: Per sorpresa d'absolutament ningú.
1: Per sorpresa de ningú, aquest senyor no és el millor candidat per ser el pare del teu fill, però, tot i així, té el Mario, que és un bebitó moníssim, que surt a la sèrie, vale? I 5 mesos després que neixi el fill, ells dos se separen, perquè clarament allò no funciona com a res, i llavors explica una mica la sèrie com la bàsicament la dificultat que és ser mare en un entorn on està tothom molt precaritzat, on segurament has de compartir pis amb penya perquè si no comparteixes pis amb la teva parella, perquè la teva parella, per circumstàncies, en aquest cas, és un tio que et vas trobar un dia de festa, no tens un projecte sòlid. Cada capítol, diguéssim, que és la vida amb un nen a casa d'algú, o a casa dels pares, o a casa d'uns amics, o a casa...
0: També una mica de crisi a l'habitatge, a la sèrie.
1: Totalment, totalment. És ultracontemporània i, de fet, se situa sobretot a Barcelona i jo crec que pot ressonar, encara que la història sigui una molt concreta i, evidentment, no tothom li ha passat això, però sí que hi ha moltes problemàtiques que es veuen reflectides a la sèrie que poden ressonar a moltíssima gent de moltes edats, perquè això és algú que deu estar entre els 30, sí, o al voltant dels 30.
0: Llargs, sí, 30, sí.
1: Però al final hi ha molta gent que s'hi pot veure reflectit en molts aspectes i trobo que és una sèrie molt interessant. Trobo que ho fan tots molt bé i també hi ha molt talent barceloní i català que al final sempre és una alegria.
0: Fa riure també, a part de reflexionar?
1: Sí, fa riure. Vale. O sigui, no és una comèdia, en absolut, però té moments graciosos i sí que... sí que és una sèrie com que gaudeixes. Vull dir que també fa patir, però sí que desengreixa una mica aquest patiment amb tocs d'humor.
0: I també per tothom, perquè a vegades les sèries que parlen de problemàtiques de dones, com amb el llibre que ens parlaves fa 2 setmanes, també només el llegeixen, el llegeixen o miren dones per tothom.
1: No, exacte, és que de fet el personatge que encarna el Boye, el David Menéndez, el Rubén a la sèrie, és un molt bon perfil i és un molt bon retrat de molts dels homes que es veuen en aquesta situació de dir, jo no sé ben bé quin paper fer en la criança del meu fill. Clar. Quan potser estem separats, la mare no vol que jo faci res, però jo també em sento responsable d'aquest crio. Bueno, és interessant i els personatges estan molt ben construïts perquè són molt complexos, no són gens plans, llavors això dona com molta entitat a la sèrie.
0: Doncs jo sempre a veces a Movistar Plus i acabem amb un bon restaurant. On hem d'anar aquesta vegada?
1: Doncs mira, ara sortirem de Barcelona perquè jo sóc molt barcelonina i de vegades peco una mica de centralisme.
0: Perfecte.
1: Llavors anirem cap a Vic, perquè un dels meus restaurants preferits de Catalunya, ho diré així de clar, és el Gala Bar, que és un restaurant petitó que està a Vic, que el porten una parella jove, que són l'Irina i l'Ignasi, que treballen moltíssim en producte local, que es nota que tenen passió per l'hostaleria, per cuidar a l'altre, o sigui, són com bons anfitrions. Tu vas allà i tens la sensació... Tampoc tantes, potser 3 o 4, perquè sí, o sigui, 3 o 4 són moltes, tenint en compte que he vist que Barcelona i a mi a Vic no s'havia perdut res, sí, però sí, a més Vic està molt ben situat a Catalunya perquè està al mig de tot i llavors estàs o sigui, et pot venir de pas
0: a no ser que visquis a Lleida, que ve una mica lluny.
1: Clar, depèn de com, sí, però vull dir, jo què sé, vas a la muntanya, als Pirineus,
0: o cap a la Costa Brava,
1: o cap a la, vull dir que tens com un punt allà, i si no també es pot anar a Osona, que Osona té llocs increïbles, però sí, el Gala Bar a Vic, a més és un lloc que pels que ens agrada l'interiorisme, l'arquitectura, els llocs bonics, és preciós, o sigui, ho han fet amb molt bon gust, clarament aquests tios, a banda de cuinar molt bé, tenen molt gust per tot i el Gala Bar és una experiència increïble.
0: Recomanacions al Gala Bar, què hem de menjar, sí o sí?
1: Doncs mira, per mi tenen una cosa que és una anxova sobre una coca dolça, una mica torrada, que el contrast entre la cosa ultrasalada de l'anxova i el sucre de la coca ho fa com una experiència sensorial brutal.
0: Doncs tothom anar a veure la Irina i l'Ignasi al Gala Bar de Vic, i això ho combinem amb El refugi del temps de Gorgi Gospodinov, que és aquest llibre que ens has portat avui, i la sèrie Jo sempre a veces, que està a Movistar Plus. Doncs aquests són els plans combinats d'aquest dijous. Moltes gràcies per la carrera.
1: Teniu deures.

Nosaltres ho deixem aquí, que ja ens està agafant la gana, i ara, com cada dia, podeu recuperar els millors moments de la temporada del Balcó. Avui una conversa entre Josep Ramoneda amb l'actriu Diana Roig i a les 8, Parelles de Fet, amb Judit Mascó i Judit Colell. Fins demà.

0: El balcó.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
3: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Josep Ramoneda, com estàs?
1: Bé, al balcó, sempre dona gust.
0: Que bé. Avui, què parlarem exactament? De literatura, de traductors...
1: Avui parlarem de literatura a partir d'una investigadora que està canviant significativament la mirada sobre la literatura, no? I ens explicarà coses que potser des de les percepcions habituals de la literatura se'ns escaparien, o que potser són vies per les que es poden aportar coses, no?
0: Ella és la Diana Roig-Sant, filòloga i coordinadora de Globals.
1: Exacte.
0: Com estàs, Diana?
2: Molt bé, bona nit, bona tarda.
0: Benvinguda al balcó. Seria com explicar com circulen els llibres? Seria una bona definició? Estudieu com circulen els llibres?
2: Sí.
0: Un bon resum?
2: Sí, nosaltres estudiem com circulen els llibres i què és el que fa els condicionants polítics, socials, culturals i econòmics que fan que un llibre tingui més èxit o no, no? Tant des del punt de vista històric com des del punt de vista contemporani.
1: Però fonamentalment el mètode, no? El mètode es funda molt amb les dades, no? I amb la metodologia de dades que avui d'alguna manera domina el món, però que potser encara no havia entrat directament en la literatura o havia entrat poc.
2: Una de les coses que hem fet i que ja portem fent en els darrers anys ha estat introduir intel·ligència artificial i perspectives de dades a l'anàlisi de la literatura. I això s'ha fet des de fa temps, no? Les biblioteques o els arxius porten molt de temps digitalitzant els seus propis textos, i el que fem nosaltres com a investigadores és aprofitar-nos d'aquestes dades i de la intel·ligència artificial per poder analitzar patrons i trobar matisos al que se'ns ha explicat fins ara, a les grans narratives.
1: Es necessita aquesta ajuda perquè la intel·ligència artificial no crea, suma però no crea, combina però no crea.
2: No, diguéssim que la intel·ligència artificial és una eina i ens permet, doncs, processar totes aquestes dades, corpus molt amplis, però nosaltres com a investigadores, o sigui, continuem necessitant aquesta interpretació, no? Perquè al final un dataset només és un constructe, i nosaltres distingim molt entre el que és exhaustiu i el que és representatiu, i en el cas de les dades només ens indiquen una part de la realitat, no? El que està digitalitzat, el que s'ha conservat, el que s'ha preservat, que no vol dir que sigui tot el que va passar, no?
1: I, diguem-ne, de moment, en quins territoris ho esteu aplicant? És a dir, perquè em sembla que no aneu a la gran literatura, més aviat aneu a territoris desconeguts, a territoris que no han tingut capacitat excessiva de divulgar-se, etc. O no és així?
2: Sí, ens interessa molt i hem treballat molt sobre literatures més petites o menys traduïdes, també literatures minoritzades, i sobretot hem treballat molt en l'àrea de l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal, incloses totes les llengües de la península.
1: I la raó per haver fet aquesta opció, quina és?
2: La nostra expertesa, i que potser teníem, òbviament, ja un coneixement de la llengua, no?, de les diferents llengües que això facilita, però després també hem obert altres línies respecte a les llengües i literatures africanes o escriptores afroitalianes o afroespanyoles, etc. I això també és una... tota la qüestió de gènere, no? Com, és una línia...
1: O sigui que hi ha una voluntat important d'incorporar en el corpus universal sectors que quedaven una mica aïllats, una mica marginats, és a dir, més enllà de la literatura reconeguda, diguem-ne, no?
2: Sí, nosaltres partim d'aquesta hipòtesi, no? Que no hi ha centres innovadors i perifèries imitatives, sinó que moltes de les perifèries no s'han reconegut, no es va reconèixer, no? Diguéssim que van estar a l'avantguàrdia en molts processos, no? Des de l'època de l'entreguerra, però avui dia, i el que estem intentant és recollir totes aquestes literatures per visibilitzar-les i analitzar-les des d'una perspectiva global, però també com a coneixedores, com a productores de coneixement i no només com a patrimoni.
0: Però posem exemples per entendre-ho. De quins llibres, de quins autors, de què estem parlant quan diem aquesta literatura més perifèrica?
2: Les grans narratives, diguéssim, les grans narratives eurocèntriques, per exemple, han considerat que la modernitat passava per París, Berlín i Londres. I nosaltres el que hem aconseguit intentar mostrar és que amb una anàlisi a gran escala, amb moltes dades, per exemple, podem veure que grans autors tipus Kafka o Freud,
0: això,
2: que van ser traduïts al castellà abans que l'anglès o el francès, no? Llavors no és tan cert que aquestes perifèries, en aquest cas l'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal, van anar a remolc del que s'estava fent a França, a París, a Berlín o Londres, sinó que en molts moments van ser molt pioneres i van passar per davant. Però això, si analitzes casos aïllats, no ho pots veure tant. I en canvi, quan tens moltes dades al davant, el que sí que pots veure són aquestes tendències i com apareixen, emergeixen figures que no són els grans noms, no?
0: Com quina? Posem un exemple, també.
2: Per exemple, hi va haver-hi una dona argentina que es deia Elena Sansinena de Lizalde, que va ser una mecenes desconeguda avui dia encara al seu país, perquè els seus arxius pertanyen al context familiar i hi ha com dificultats per posar-los en obert, i aquesta dona va organitzar una associació que es deia Amigos del Arte del 24 al 42, on va portar l'Argentina a Le Corbusier, a Stravinsky, no? Doncs a Kaiserling, a grans intel·lectuals del moment, que van ser coneguts a Buenos Aires, però que després van continuar fent com un tour per l'Amèrica Llatina, no? Doncs moltes d'aquestes figures, moltes vegades dones, van quedar invisibilitzades per aquesta història que és colonial, patriarcal,
1: i han sigut víctimes d'apropiacions, com si diguessin, de gent que s'hagi apropiat de la seva obra o que les hagi plagiat d'alguna manera.
2: En el cas d'algunes escriptores potser sí, en aquest cas és simplement que hi ha moltes d'aquestes dones, editores, traductores, agents literàries, que no han estat visibilitzades a l'esfera pública i van tenir un paper. Llavors nosaltres partim de la premissa que no hem d'anar a buscar les dones com si fossin una agulla en un paller, sinó que les dones van tenir el seu paper, no? I de fet hi ha una línia, no?, que es diu Data Feminism, que justament el que vol és això, lluitar contra tots els biaixos que les dades estan introduint.
1: I el vostre marc de treball és un parell de segles o quina?
2: Sí, sobretot hem treballat segle XX i segle XXI. O sigui, això és el període més que portem.
0: I deies, biaix de gènere, ja has dit colonials, o sigui, es nota en aquest sentit, no? Com la predominància de la literatura occidental.
2: Es nota la predominància de la literatura occidental, i com moltes de les històries, no només de la literatura, sinó de molts àmbits, de l'art o de la música o de l'arquitectura, continuen transmetent, no?, que aquest cànon de qui van ser els grans artistes o els grans literats o els grans cineastes continuen sent homes blancs, europeus o occidentalitzats en un sentit ampli, no? I aquelles altres figures que poden ser moltes dones o racialitzades, no? Doncs queden invisibilitzades, i potser algunes d'aquestes figures van tenir un paper molt més important, però la història, les grans narratives, els grans relats no les han visibilitzat, i nosaltres el que estem intentant és recuperar-les i ajudar-nos.
1: I quines són les vies per fer-les emergir? Com es poden fer emergir?
2: Moltes vegades nosaltres els hem fet emergir a través de l'ús de les metadades, que vol dir que utilitzem catàlegs, no?, de biblioteques o de repositoris, i aleshores no només ens fixem en els autors, que no ens interessen tant, sinó que ens fixem en qui van ser les editores, qui van ser les traductores, i hi ha moltes traductores dones que han emergit, no?, i que han quedat a l'oblit. O, per exemple, en el cas del cinema, també tenim una línia en què una companya ha treballat molt, dones fundadores de cineclubs, i això ho podem veure com el primer cineclub que es va crear va ser europeu, al voltant de Virginia Woolf, el 25, però sabem que aquí a Barcelona n'hi va haver un de molt important, que es va crear a Horta, i a l'Argentina, a Buenos Aires, a partir del 30, al 29 aquí a Barcelona, va creat per la Maria Luz Morales, justament directora de La Vanguardia, no?
0: Ah, sí.
2: Doncs totes aquestes figures que van, a més, desenvolupar doncs diversos rols, potser se les ha analitzat com la Maria Luz Morales, directora de La Vanguardia, però va ser molt més, no? Va ser, per exemple, la creadora d'aquest cineclub de Barcelona, no?
0: I també a Horta, deies.
2: A Horta,
0: això, el videoclub, no?
2: Cineclub del 23, cineclub. A Horta, i el Barcelona el Cineclub de Barcelona va ser del 29. I a Buenos Aires, també vinculat amb la Bauhaus, també van aparèixer altres cineclubs. Per tant, no és del tot veritat, no?, això, com us deia abans, no?, d'aquests centres innovadors i aquestes perifèries que van imitar, sinó que aquestes perifèries van ser molt innovadores en molts moments.
0: I inspiradores de la resta.
2: Inspiradores també de la resta, no?
1: O sigui, però per tant, un dels objectius és posar tot això a l'aparador, que no quedin només com una cosa que va estar allà i que...
2: És posar-ho a l'aparador i reescriure d'alguna manera la història que ens ha arribat avui dia, no? Doncs perquè sigui una història més propera al que realment va passar, que sigui una història més inclusiva i que això permeti, doncs, visibilitzar i això, no? O sigui, mostrar que totes aquestes figures van ser creadores i productores de coneixement i que, per tant, mereixen, no, doncs, tenir un lloc més rellevant en la història de qualsevol
1: disciplina. I quin és el mètode? Quin és el mètode amb el que treballeu?
2: Doncs, en aquest cas, treballem molt, en el nostre cas, doncs, amb metadades, no, amb l'anàlisi de metadades de repositoris o de grans catàlegs de biblioteques. També treballem amb altres eines, o sigui, amb anàlisi de xarxes, no? O sigui, com totes aquestes figures, quines van ser les connexions, analitzant epistolaris, molts epistolaris, i veure qui es va escriure amb qui, i llavors apareixen moltes vegades que aquests mediadors culturals, no?, que van possibilitar tota aquesta xarxa, no són els grans noms que tots tenim al cap.
3: Com
2: no?
3: Quins? Jo és que vull exemples. Els mediadors, doncs, que tots,
2: exemple,
3: tenim al cap, qui serien?
2: Els
3: editors.
2: Sí, molts editors, per exemple, en aquest cas, però també podrien ser molts traductors, o sigui, moltes dones, com us deia abans, o totes aquestes dones que van participar i que eren les dones de, o les germanes de, o les filles de, i que quedaven més invisibilitzades, no? Doncs la Elena Sansinena de Lizalde és una d'elles, però després la Gabriela Mistral, per exemple, no, que la coneixem, no, com a poeta, però ella va ser diplomàtica i va participar en l'Institut Intel·lectual de Cooperació, que va ser el predecessor de la UNESCO, per dir-ho de manera senzilla, i llavors ella va exercir un paper molt important, no, en tot l'entorn europeu. Hi havia molts llatinoamericans que en els anys de l'entreguerra van anar a París i que van fer aquest paper, no, de mitjancers i de descobridors i de traductors de la literatura de l'Amèrica Llatina, en aquest cas del francès, no? També amb l'ajut de governs, perquè ells mateixos eren diplomàtics, eren traductors, eren editors, eren mecenes, eren animadors, no, de la sociabilitat de l'època.
1: I vosaltres treballeu amb dades, treballeu amb intel·ligència artificial. Aquests sistemes no xoquen en la singularitat de la creativitat literària i artística. Per mi la gràcia de la creativitat literària i artística és que cada obra és irrepetible. Això no afectarà en aquesta condició de les obres d'art?
2: Diguéssim, aquesta pregunta, que és molt rellevant, no? Diguéssim, potser connecta, no, amb un altre debat, no? Que també podríem parlar molt extensament, que és com escriptors, no, estan utilitzant, per exemple, ChatGPT, doncs, per crear les seves pròpies obres, i fins a quin punt tota la qüestió de l'autoria, no? De qui és l'autoria, no? D'aquesta obra que s'està creant. En el nostre cas, el que nosaltres analitzem és les condicions materials amb les quals es va publicar o va circular aquesta obra, no? I en aquest sentit jo crec que no entronca, i que justament el que permet és, per exemple, ja s'han fet estudis importants, no, des de Stanford, pel que fa als escriptors del segle XIX, no? I llavors veiem com, no sé, el Robinson Crusoe, no? Que és el que tots podem tenir al cap, no? Doncs després apareixen, quan tenim uns corpus de textos molt grans, apareixen altres autors que realment també van circular molt, però que no han passat a la història de la literatura.
3: O sigui, al final, què fa que una novel·la triomfi i una altra no? Que siguin a vegades igual de bones. Bueno, clar, això és subjectiu,
2: això és
3: evidentment.
2: Bueno, sí, tot allà, aquí això podríem parlar del gust. O sigui, poden haver-hi condicions que tenen a veure amb què és el que demana el lector, no? O sigui, quins són els gustos literaris d'aquell moment i què és el que demana el lector, però també poden tenir altres qüestions a veure, òbviament, amb la qualitat literària, però també, doncs, amb com aquests editors van fer, no? Doncs justament van encoratjar que aquesta circulació fos més important, no? O, per exemple, avui dia, òbviament, les adaptacions cinematogràfiques juguen un paper molt important en què circuli un llibre i que es faci ressò, i de vegades la gent coneix més la pel·lícula que no pas el llibre, no? Doncs, o sigui, en cada moment de la història hi ha hagut diferents factors que han permès que un text o que un autor es pogués viralitzar, no? D'una manera com
1: moltes de les obres, no, que heu recuperat, per dir-ho així, estaven fora de circulació i de coneixement, o no?
2: Nosaltres hem recuperat algunes obres, però sobretot hem recuperat algunes d'aquestes figures que no són els grans escriptors canònics, no? Que són els que no ens han interessat tant, no? I, per exemple, doncs, hi ha una, en el cas de l'Elena Sansinena de Lizalde, hi ha una fotografia que és molt, que realment crida molt atenció, que ella està amb Pablo Neruda i Federico García Lorca, i òbviament tothom identifica, no, que són Neruda i Lorca, ningú la identifica a ella, i aquesta trobada que es va fer al 34 a Buenos Aires es va fer gràcies a ella. Llavors aquesta és la part de la història que a mi...
1: Per tant, una de les conclusions clares és que la il·luminació de sexe és imperant a la història i a la literatura
2: És imparant la història de totes les disciplines, diria jo, no? O sigui, hi ha una història que s'ha escrit, no?, per homes blancs europeus en molts casos, i això ha determinat, o sigui, quins són els noms que passen a la història i quins no. I llavors nosaltres el que volem és com trencar amb aquesta manera de fer que s'acumula durant segles, no?, i que afecta totes les disciplines, que és això, heteronormativa, patriarcal, colonial, i per tant intentem, no?, doncs, mirar des d'un altre angle el mateix objecte, no? És com les estrelles, no? Depèn d'on siguis, veuràs un cel o un altre, no? Doncs nosaltres volem tenir una altra mirada.
4: I a part d'aquesta mirada, que la pots exposar aquí, no?, per exemple, amb converses com aquestes amb en Ramoneda, de quina manera en fareu justícia amb aquestes dones, sobretot, perquè és el que estem veient?
2: Amb la nostra recerca i amb el que hem publicat, i després, òbviament, amb activitats de transferència, no? Per exemple, també vam, ara parlant de la línia més contemporània, doncs hem publicat en anglès tota una sèrie de pensadores, entre elles la Yasnaya Elena Aguilar, que ha estat convidada al programa de residències del CCCB, però també la Ochi Curiel i altres pensadores llatinoamericanes que no han estat traduïdes a l'anglès. Doncs llavors hi ha una part d'activisme i de voler visibilitzar tot un pensament que és molt valuós i que connecta amb inquietuds universals, no? que tenen aquesta tensió entre lo local i l'universal, però que volem portar, doncs, amb una audiència internacional, no? Que no llegeix o que no parla espanyol i que ni tan sols les coneix perquè no formen part del debat o no estan a l'esfera pública.
1: Per tant, el que es tracta és d'aprofitar els instruments dels que es disposa per ampliar significativament el ventall de la producció literària que arriba a la societat, no?
2: Per ampliar el ventall i per diversificar en tots, en un sentit molt ampli, no? A nivell lingüístic, a nivell de gènere, a nivell de biodiversitat. Per tant, el nostre objectiu és que visquem en la mesura del possible en un món cultural que pugui ser més inclusiu en un sentit molt ampli.
4: Ara que ja ens queda un minut, però el dissabte s'inaugura la Fira Internacional del Llibre Guadalajara a Mèxic, sí. I a la Fira de Frankfurt, aquests espais són perfectes per reivindicar també?
2: Aquests espais són perfectes per reivindicar, però també són espais com per posar-hi l'atenció fins a quin punt, per exemple, les literatures indígenes, en el cas de la FIL, estan representades, no? I llavors aquesta és una altra recerca que nosaltres estem fent i veient quina és la diversitat real i quins són els, per exemple, si hi ha autors de literatura queer o, no? O sigui, quina és la diversitat real que totes aquestes fires, que són espais indubtables, no?, de mercat, de poder, doncs estan divulgant, no? I
4: molt interessant. Diana Roig Sant, filòloga i coordinadora de Globals, et tindré present, que anem al balcó Sant a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, i interessant el que has dit, de veritat. Gràcies
2: bé,
4: per ser al balcó.
2: A vosaltres.
4: Ramoneda, ens retrobem dimarts que ve.
1: L'altre?
4: No l'altre, que ja estaré, ja hauré tornat. Us deixem amb el futbol. Chelsea-Barça.
5: Cadena SER Penedès-Garraf. A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Ressonància, TAC, raig-X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: ¿Te imaginas estar dentro del juego de la Oca en versión XXL?
7: Bienvenido a Oca Loca Game, en Vilanova y Geltrú.
6: Entre 90 y 120 minutos de pruebas, estrategia y risas para todas las edades.
7: Cumpleaños, team building, despedidas o para vivir un día inolvidable.
6: Y en verano, piscina indoor.
7: Ven mañana, tarde o noche.
6: Y después, karaoke y comida.
7: Reserva ya en ocaloca.com, loca con K.
6: No se juega, se vive.
8: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
5: Sabies que algunes lesions musculars o tendinitis recurrents poden tenir l'origen en problemes bucodentals? Assessora't a Centre Dental Vilanova. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú per atendre't més còmodament i també a centredentalvilanova.com.
9: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
10: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
9: Referents amb tu.
10: Penso en tu.
11: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: 7:40, ja tenim aquí la Judit Mascó, la Judit Colell, les Judits avui de parella de fet, que ara dèiem, crec que no havíeu coincidit mai.
1: No.
0: Ja
1: no,
0: no, no,
1: és, primera, és fantàstic.
0: Us heu trobat altres llocs?
1: Sí.
2: Però a mi
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Ja es digui Judit, ja m'entra bé la cosa.
1: A mi també, ja sempre... Ja...
0: És bonic, és bonic.
2: El nom. A tu t'agrada el teu nom?
1: Molt.
2: És que a mi m'agrada molt.
1: Molt m'agrada molt.
2: Jo sempre els dic als meus pares que m'agrada el meu nom. Jo no sé també. Si tothom pot dir això. A mi m'agrada, Judit.
0: M'encanta, l'orgullosa és que esteu del vostre
1: sí.
0: Nom.
1: Sí, sí, sí.
0: A tu t'agrada el teu nom, Joan?
3: Sí, he tingut sentiments contradictoris al llarg de la meva vida, perquè el trobo molt comú, però alhora també... Doncs és molt català i m'agrada.
0: T'ha marcat.
1: Sí. Però ara ja no és tan comú, ja no posen tant.
3: Ja, això és
1: veritat. Ara és original. Ara és original.
3: Sí.
1: Sí, sí.
0: Jo trobo que Anna també és original. No?
1: Anna és molt maco.
0: Anna és
1: Anna
0: molt original. 70.
3: A mi moltes vegades s'equivoquen.
0: Nosaltres som 7 amigues, que ens anem al cap de setmana aquest juntes.
2: I totes
0: Anna. I a les 7, no és broma, som 4 Annes.
2: Déu-n'hi-do. Llavors, clar, suposo que et posen una por.
0: Jo soc la Puigvolta.
2: Clar, ets la Puigvolta.
1: Sí, si no, clar, diuen Anna i
0: no,
1: totes.
0: Clar,
1: què?
0: Algú fa Anna i ens girem quatre.
3: A mi em diuen Jaume, Jordi, tot es confona moltes vegades.
2: Joan... I els nostres noms, a més, m'agrada molt la història que té darrere.
1: Sí.
2: O sigui, ho trobo... Jo em sento molt orgullosa.
0: Però la
2: de la Judit de la Bíblia.
0: De la que decapita.
2: Perdona, com li talla el cap.
1: Li va tallar el cap aquell
2: senyor. El desgraciat de l'Holofernes.
0: Sí.
2: I ho ensenya amb safat al poble com una heroïna. Jo penso... Pues
1: i hi ha una altra cosa molt curiosa que he descobert aquest any del nostre nom.
2: Bueno,
1: ella és de, sense aquí jo sóc en baix.
0: Això us anava a dir,
1: però jo tota la vida he pensat, jo sempre havia celebrat amb els meus pares el 6 de maig el meu sant, però molts amics em deien, no, el Santa Judit és el 5 de maig, i altres em deien, no, és el 30 de desembre, fins que l'altre dia el meu fill, que és molt curiós, si el coneixes tu,
0: sí?
1: El meu fill, que és molt curiós, va dir, maquíssim. Prou, he d'averiguar per què hi ha tants sants, Judit, que no sabem quin
2: jo,
1: dia... I per què el dia 6... Mira, veus? Bueno, el dia 6...
0: Si Sant Francesc, que
1: el dia
0: 6
1: sembla que el dia 6 de maig, que és el dia que celebrava jo,
0: sí.
1: Que és un dia que ho han decidit els catalans només. És a dir, és Santa Judit, però només aquí a Catalunya.
2: Però llavors deixa'm dir-te una cosa, ara li caurem a la
1: mena. Com els de Bilbao, que nacen donde quieren.
2: Però llavors ja sé que vas de catalana per la vida, diré una cosa, treu-te l'H.
1: També és veritat. No, no.
2: Va.
1: Però si me l'han posat...
2: Ella va amb bac, jo vaig sense hac. I li direu per què.
0: Et xivaré que quan has dit amb bac, ha fet una cara.
2: Clar.
4: Home, a mi, els que em coneixen, quan se t'aixeca la cella, dic, ja, jo de seguida faig... La cella cap amunt.
1: És que me'l van posar amb bac, no sé.
2: Bueno, però l'hac ve de l'anglès, o sigui, els noms bíblics. Judits, Esters, Elisabets, Ruts, són sense hac, en català i en castellà.
1: Quina feinada.
2: L'hac és ve de l'anglès i llavors és Judith.
1: Quina feinada ara anar-me'n de la... Uf. No, em sembla que em quedaré
4: jo sempre aquí reivindicant aquesta Judit valenta que talla caps.
0: És quan la Judit Colell se'n va al registre i se'l treu.
1: Demà mateix.
4: Hòstia, la Mascó.
0: I el 7 de setembre.
1: I celebraré el 7 de setembre.
0: I punt.
1: Està molt bé, tinc una per cada temporada.
3: Diu el Claudio que no hi ha hores pel DNI, o sigui que...
4: Agafa tu a 2 anys vista que total no hi ha pressa.
1: Ja et porto tota la vida.
0: És un dels temes que estem preparant a més al balcó, que no hi ha hores.
2: Aquest, que no hi ha hores.
3: I
2: però hi ha comissaries al Quinto Pi, no? Que pots anar. Però és el truco, no? Vaja, jo tinc filles d'aquestes que perden el DNI, perden el no sé què, llavors busques.
3: A la Seu d'Urgell.
2: I ho trobes.
1: Passar cap de setmana ja, no?
0: Va, encetem temes, que no.
2: Vinga, va,
0: aquí. Sí. Judit, la Mascó, ens portes una expo del CCCB?
2: Sí, una expo molt xula, que vaig tenir la sort i l'oportunitat, jo ho desconeixia totalment, però ahir es va inaugurar una expo del CCCB que es diu El culte a la bellesa, i és una mica els ideals de bellesa que han existit en totes les èpoques, al llarg de la història i a totes les cultures també. Aquesta expo, a més, mira, ja faig la promo, sembla que em vagi a mi la cosa, està a la planta tercera i és fins al 8 de novembre, que està bé saber-ho perquè tenim temps. Però a mi em va cridar l'atenció, perquè vaig pensar, ostres, jo amb la meva trajectòria, la meva feina, aviam què trobo, no?
0: I vaig, és el teu tema.
2: Exacte. I és una mica una exposició que recorre l'evolució d'aquests ideals al llarg de la història i que analitza el com, sobretot, s'ha construït aquests cànons estètics de bellesa i reivindica també, amb molta bona part d'aquesta exposició, que és molt interessant per això, els cossos i les belleses que se surten una miqueta de la norma, no? Però el que és molt xulo de veure és que ja sabem, o és curiós també potser dir-ho així, veure que al llarg de la història, doncs, la filosofia ha intentat explicar el que és la bellesa, l'art ha posat sempre la bellesa moltes vegades per sobre, no? D'altres conceptes, diguéssim. La ciència ha innovat sempre, no? Constantment per assolir-la. El mercat sempre, o el capitalisme, sempre ens oprimeix i vol que sempre vulguem...
0: No estàs dient la moda, eh?
2: No, bueno, també perquè també hi ha una, bueno, hi ha una bona part molt potent de, és que hi ha molts aspectes, toca tots els aspectes. Hi ha moltes peces, moltes performances, hi ha molts audiovisuals, hi ha molta part de cosmètica, per exemple. De la moda en parla, però en parla més sobre els cossos, com la matèria, la carn, parla molt sobre la pell, com l'òrgan més gran que tenim. I és el més visible, és el primer que veiem, parla molt del cabell, vull dir, però no tant de la moda, parla més de tots aquests
0: aspectes. Els cossos, clar, em referia als cossos i la moda.
2: I bueno, una miqueta aquesta expo m'ha
0: trasllat. T'ha remogut?
5: Sí.
2: Perquè clar, jo em dedico a això.
0: I tens definició tu mateixa de la bellesa?
2: Bueno, és que jo l'he buscada i és xula perquè diu una cosa que és molt curiosa, diu la bellesa és una qualitat que deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
0: Curiós. Deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
2: Curiós, no?, que digui això així.
0: Li compres, Judit?
3: Satisfà l'intel·lecte.
2: Mira que tu també podries...
1: Sí, jo crec que sí. Sí, és que la bellesa... es pot parlar de la bellesa en molts àmbits.
2: Bueno, no, però és que clar, es parla de la bellesa en un paisatge natural, es parla en una obra d'art, com estàvem dient, en tots aquests aspectes, que ja és molt difícil que hi hagi consens entre tots del que és bell, bonic o no. Però no hi ha consens mai a la vida.
1: No.
2: És sobre el cos humà, sobre els nostres cossos, sobre la bellesa dels humans. I aquí és on crec que creix, on neix, perdona, el conflicte. I és interessant tot això, perquè...
1: Sí, a més canvia molt d'una època a una altra.
2: Clar.
1: Completament canvia el concepte de bellesa
2: física.
1: Bueno,
2: és una mica
1: física.
2: Com que aquests cànons que jo voldria preguntar, que qui ha definit el concepte de bellesa, per exemple, actual? Qui?
0: Clar.
2: No? És ben curiós.
0: El capitalisme. No
2: ja, però jolines, és que és molt fort. És molt fort. Bueno, jo...
0: Bueno, què és per vosaltres, de les persones, què és per vosaltres una persona bella, bé alta?
2: Bueno, això és molt relatiu. Això és molt relatiu i molt... Ja ho he dit, o sigui, segur que no ens posarem d'acord, no? És algo que segurament t'aboca...
1: Hi ha molts tipus,
2: unes emocions,
1: de bellesa,
2: unes emocions, no? El tema aquest del síndrome de Stendhal a mi m'encanta, perquè és veritat, és allò que t'emociona o allò que te fa vibrar o... No sé, ara hauria de trobar molts adjectius per definir tot això.
1: Jo ara recordo una escena de la pel·lícula Barbie que a mi em va agradar molt.
2: Sí,
1: que
2: és quan bueno, ella, allà també surt, eh? El tema de amb què juguem...
1: Però quan ella mira la senyora aquella tan velleta, que una senyora de 90 anys, que està allà en una parada d'autobús, i li diu, l'altra la mira i li diu, és que és vostè preciosa, li diu la Barbie. I ella diu, ho sé, la senyora de 80 anys diu, ho sé. I em va agradar molt, perquè realment la miraves i pensaves... És també que la tendresa d'aquesta...
2: La tendresa és bellesa. Mira, la tendresa, perdona,
0: la tendresa,
2: la tendresa per mi és bellesa. La tendresa cada vegada m'agrada més. Potser perquè em faig gran. Mira, no seré la velleta de la llop. Ja, però la tendresa... La tendresa que m'aboca una persona gran, un animaló, no? Un gosset, un gatet, una criatura també. Petita... Per mi sempre hi ha bellesa.
1: I tant, sí.
2: Bueno, clar, dit això...
0: Estava pensant en la pel·lícula també de la Gran Bellezza, no? Del Sorrentino.
1: Sí, també.
2: Com m'agrada aquesta pel·lícula.
0: És preciosa, tot és bonic, no? Fa que tot sigui bonic.
2: Tu quin horòscop ets?
1: Jo, cranc.
2: Val. No, perquè jo sobre soc balança. No era tallar el rotllo, però és que sobre soc balança i jo no, tampoc és que hi cregui tant en aquestes coses, però estic envoltada de gent que sí i em diu, és que clar, sobre de la teva feina ets balança. I clar, per mi l'estètica...
3: Jo també ho he dit.
2: Mira, doncs per mi l'estètica és important. I a vegades sembla una frivolitat quan ho dic. Però jo no estic parlant d'això...
1: Per mi també molt i mira, soc cranc, vull dir que això va com va.
2: Però... que em pot fer bastant feliç per això que les pel·lícules, que potser no són grans pel·lícules, però hi ha una estètica prou important, per mi són prou bones com perquè jo les admiri i les gaudeixi.
0: Clar, però una casa bonica a mi em provoca també, bueno, com el síndrome d'Estena.
1: Totalment, un quadre
0: em provoca plaer,
1: o una fotografia. Jo ara que estic preparant una pel·lícula, estem amb el director de fotografia treballant tota l'estona sobre imatges d'altres pel·lícules, sobre quadres, sobre fotografies, és que és preciós, hi ha algunes que et posen la pell de gallina.
0: Sí.
1: I aquella, allò és bellesa. Allò és bellesa, molt més bellesa que
2: però
1: altres...
2: tota aquesta bellesa que estem parlant, també ho vull dir, perquè també va d'això l'exposició, acaba excloent a la majoria de la gent. Això és fort, eh? A la majoria de la gent.
0: Què estàs dient? Que la majoria de gent és lletja?
2: No, jo no estic dient això. Això és el sistema, aquest cànon de bellesa que he dit, qui l'imposa.
0: Va, vols dir que
2: i va d'això, no perquè clar, hi ha molts col·lectius, molt diversos, que ara, si parlem de l'ara, també és veritat que hi ha molta informació en molts àmbits sobre la història, no? de la bellesa, en molts àmbits, repeteixo. Però parla molt de l'ara i per això és molt interessant. Està bé passar-s'hi, perquè et fa reflexionar.
0: I m'interessa la pregunta que feies, qui decideix els cànons?
2: Qui? I a més, perdoneu, ja acabo aquí a veure si us sé expressar. O sigui, és... qui decideix això? Perquè ara diria una paraulota jo, perquè és que no pot fer-te feliç mai a la vida, perquè resulta que el sistema està fet de tal manera que aquests cànons són canviants.
1: Sí, i sempre acabem anant...
2: Si són canviants vol dir que quan tu t'hi poses i consumeixes tot allò que creus que vas... Mai a la vida assoleixes i arribes a aquest estàndard de bellesa. Per tant, és algo que ens fa infeliços.
0: Però al final...
2: No, quan jo són, penso que m'hauria de fer feliç...
1: Però també sempre estan... també aquest tema és que és un tema per dedicar-li un programa sencer,
0: o fer una pel·lícula,
1: les dones
0: és
1: també
0: bon tema, sí.
1: Tots aquests cànons de bellesa
0: ara
1: que
0: van tornant-hi
1: ara aquesta obsessió que ha agafat per aquestes primors tan exagerades.
0: Puc dir Demi Moore ens ha fet una pel·lícula que es diu La substància, sí, que és una crítica radical a la dictadura de la, no, de la bellesa, de fet, i apareix com a la cançó de l'último de la fila, Huesos, Huesos.
2: Mira, volia parlar d'aquest tema de la Demi Moore i no m'he volgut posar en un jardí perquè jo crec que cap de nosaltres hem d'opinar de la Demi Moore perquè és una dona i perquè té un cos, però és que realment és esfereïdor, no el fet de que la Demi Moore estigui com està, sinó, mira, al final acabo de parlar amb ella, sinó que jo, quan vaig veure allò, totes aquelles imatges, per exemple, ara les últimes, les actuals, que ja fa un temps de tot plegat, amb ella, jo vaig pensar, vaig a veure les opinions, no, els comentaris, no? Perquè em va semblar tan fort a mi. A mi em va semblar tan bèstia.
0: I articles de dones, sí, dient, ens vas fer un favor amb la substància i això...
2: Bueno, doncs, quan llegeixo les opinions, eren bones. Estupenda per l'edat que té, meravellosa, quina elegància, cada dia està més guapa.
0: Però si seguies avall, si seguies amb l'escroll.
2: I els mitjans, és a dir, els Harper's Bazaar, els Vogue's, els tal, o sigui, els mitjans que cobrien, que cada dia llueix un vestit espectacular, d'alta moda, doncs sempre alabant-la tant que jo vaig pensar, ostres, aquí hi ha algú que jo no sé.
0: Però ara ja han sortit una sèrie d'articles que...
2: I hi ha una última cosa, però podeu parlar d'una altra cosa mentre ho busco, eh? Que avui ho he vist avui, que és en relació al que ha dit la... Espera.
0: Encetem. Bueno, de bellesa, que si no canviem
2: el
0: tema
2: de... És de bellesa, mira, això. O sigui, ara, el regreso, això és l'últim ja, del Messi look. Messi, no del Messi jugador de futbol, eh? En anglès vol dir...
3: Del
2: cabell brut... mal pentinat, sense maquillatge, o sigui, això ja va existir, Pues ara hi torna.
0: Ara hi torna, tot torna. O sigui molt que... interessant, sí, bé, i m'ha agradat molt l'apreciació de la Judit, tercera planta,
1: que ningú es perdi.
2: No, perquè continua ben l'altra expo, la de la Rodoreda. Sí, per això que no ens liem.
1: També és preciosa.
0: Sí, per això que li queda ja res, dos telediaris que diuen. La Judit Culell vol parlar d'això.
5: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
6: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
7: Has parlat amb els del port per si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
8: Sí, jo tinc una feina.
7: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
8: Que fills de puta.
0: Has vist la sèrie Rebelejar?
1: He vist els dos primers capítols, ahir el van estrenar, la sèrie Rebelejar, creada pel Pol Rodríguez, basada en una experiència seva. Els seus pares tenien un restaurant al Raval i un fons d'inversió, un fons voltor, va comprar l'edifici i van haver de marxar. I aleshores ell ho va dir, aquesta sèrie en certa manera és una venjança, no? Que diu, està molt bé perquè el cinema i l'audiovisual ens permet venjar-nos d'aquestes situacions d'injustícia que es donen tant. Em va semblar tan espectacular la sèrie, vull dir, realment vaig sortir del
0: realment
1: cinema...
0: Realment és una venjança?
1: Sí, bueno, l'he acabat de veure, però em va semblar, en primer lloc, molt ben feta, d'una manera molt especial, molt diferent, està dirigida per ell i per l'Isaac i la Cuesta, que ja van guanyar l'any passat el Goya amb Segundo Premio. Però és que, a més, la sèrie... Surts d'allà, em vaig trobar una amiga meva, la meva muntadora, la Liana Artigal, em va dir: no estàs molt emprenyada? Dic, oi tant, em sembla que me'n vaig a ocupar jo a casa ara mateix, o a cremar allò, els fons d'inversió.
4: Quants capítols?
1: Perquè no sé quants capítols té. Està a HBO i estarà demà.
4: Sí, molt bé.
1: Però, a més, jo el que volia era, sobretot, és una sèrie que parla d'això, d'aquesta situació, un fons voltor que compra tot un edifici, que està comprant molts edificis al Raval, no sé... Per què? Perquè aquí es va quedar. I realment parla d'aquesta situació tan injusta. Però sobretot el que jo volia era parlar això del cinema i de les...
0: Sí. Doncs et faig parar, perquè m'he saltat abans la cançó Soc una desendreçada, de la Judit. Escoltem la cançó. Parem dos minuts i ens acabes d'explicar...
3: I que la presenti la Judit, no?
2: Aquesta és una cançó que parla de totes les danses prohibides i castigades al llarg de la història. És de l'últim àlbum del Jorge Drexler i és meravellosa i dona un bon rotllo si escolteu la lletra.
0: Va, escolteu-la.
2: Mira quanta info.
9: En julio de 1583, un decreto de los alcaldes de Casa y Corte de Madrid prohibía bailar la zarabanda bajo pena de 200 azotes y 6 años remando en galeras. Por mover las caderas. Por mover las caderas.

0: Aquesta és la nova cançó d'en Drexler, són les 8, que sona molt a casa teva, eh?
1: Sona molt, perquè no l'hem pogut escoltar tota, però acaba de... perquè de les caderes, la cintura, no sé què, però al final ja denuncia uns fets de l'any 85, que dius, 85 o 95, ara no me recordo, és igual, molt recents, i llavors es mueve el culo, llavors aquí hi ha el doble de tambors, és brutal, i és culo, i clar, ve de gust.
0: És bé, està bé, moure's.
1: És molt divertit.
0: La Judit Colella, ens estava parlant de Revelejant, d'en Pol Rodríguez i l'Isaki La Cuesta, que crec que impactarà moltíssim, perquè tracta del gran tema i la gran preocupació de jo barcelonins i de tot arreu.
2: Jo també crec.
0: Que és la gentrificació.
2: Crec, sí, totalment. Totalment. A més, és que crec que és molt important que es facin sèries així. Jo per això també em va sorprendre i em va emocionar, em va provocar allò, mosqueig per un costat, però per un altre costat també, un de no podem aturar-nos, no ens hem de deixar trepitjar d'aquesta manera, i realment no pot ser que la gent no pugui sentir que una casa és la seva casa, encara que estigui de lloguer. Vull dir, que és allò, aquesta sensació de que en qualsevol moment pot venir un fons voltor, pot quedar a l'edifici, et pot treure fora, et pot pujar al lloguer 6 vegades, que és el que els hi fan els propietaris de protagonista. Els actors estan tots meravellosos, l'Enric Auster.
0: Sergi López fa de dolent, no?
2: Sergi López fa d'un dolent que és que
1: tan bo, que fa tot bé.
2: L'odies profundament, profundament. I a mi que em costava, perquè al Sergi li tinc molt carinyo, pensava, però és que per matar-lo, realment. Però és que a més és molt important que el cinema i les sèries denunciïn. Això té molta importància perquè ens permet donar veu a col·lectius i a problemàtiques que moltes vegades, tot i que estan en els mitjans, no tenen prou presència.
0: Però
2: no?
0: Sensibilitza a qui toca?
2: Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que aquest tipus de produccions ens ajuden a això, a generar consciència crítica, a fomentar l'empatia, a obrir debats sobre qüestions com en aquest cas aquesta. Jo crec que aquesta sèrie provocarà molt, molt, molt debat, i això és molt bo, perquè si provoca debat, mou consciències, fa que la gent prengui partit, fa que la gent entengui que hem de lluitar pel nostre futur i pel futur dels nostres fills, i que només ho podem fer nosaltres. I també fer soroll, jo crec que és una cosa que sempre va molt bé i que fa moure els polítics, perquè a fi de comptes el que volen també és que la gent els voti, i una sèrie així penso que, i em fa molta il·lusió que sigui una sèrie d'una cadena, d'una plataforma com HBO.
1: Sí, per això que m'ha sorprès,
2: dius,
1: HBO, sí, molt bé,
2: allò que arriscats, vaig pensar.
0: És en
2: català, que també fa molta il·lusió que sigui en català.
0: Però el fet és el que deies, el fet que hi hagi tanta gent que pateix, si se'n dirà reflectida, l'important és que arregli alguna cosa.
2: No, l'important és això, que generi consciència, que generi i que influeixi la percepció pública, i que ajudi a impulsar canvis, perquè d'alguna manera això s'ha de canviar.
0: I clar, has buscat una cançó...
2: Sí, com que ja vaig sortir tan revolucionari vaig sortir, que vaig dir, vinga, haig de portar una cançó en concordància amb això.

0: I després també va ser una cançó molt reivindicativa i molt d'això, de la lluita contra les injustícies.
1: És emocionant, eh? Emociona, sí. Perquè és com si vagi creixendo i et notes allà...
2: Sí. Aquesta també
0: és una cançó per la lluita contra les injustícies i contra la dictadura.
2: Judits, és... dones poderoses, un embac, que no sabem què li donarà. Poseu-se d'acord un dia per celebrar el sant i ja us tornarem a retrobar.
1: Mentre puguem celebrar-ho, ja ens està bé.
2: Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Gràcies
0: a vosaltres.

0: tiri.
1: Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
2: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
1: Y con menos esperas.
2: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
4: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
3: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
5: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
8: Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: No sabem què faràs aquest estiu, però et donem una manera de millorar-lo.
11: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
12: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
10: Aquí Catalunya Edició Estiu. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada.
13: Sé l'huracano più bello.
14: Iris Tió. Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
15: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
14: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
13: Io Cristo piano.
14: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
10: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
16: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
10: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Seri Ser Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
17: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
18: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
10: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
1: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
0: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
3: Hòstia, m'encanten!
2: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
4: Ho haveu sentit?
2: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia a partir de la una, a la SER i SER Catalunya. La ràdio que enganxa.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Y tú, ambas a nadie.
8: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
9: Només penso en tu.
8: Referents amb tu. La graderia del balcó. Núria Vilamala.
10: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Rodri ha triat el Barça. El jugador madrileny ha donat el sí al club blaugrana, que vol tancar l'acord l'abans possible, i ara s'obren les negociacions entre clubs. Però la decisió de Rodri és clara. No al Madrid, sí al Barça. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dijous, 6 d'agost, amb el Lluís Colomer, el control tècnic, però abans, Rodri és el nom del dia.

0: Quin dijous, quina tarda, Déu-n'hi-do, i com canvien les coses en pocs dies, perquè quan semblava que Rodri ho tenia fet amb el Real Madrid i que vestiria de blanc aquesta propera temporada, tot plegat ha fet un gir de guió i Rodri, ho comentàvem ara, ha triat el Barça, ha dit sí al club blaugrana i el fitxatge no està tancat, però s'obre ara un procés de negociació entre els clubs. I la primera persona en posar el nom de Rodri a l'òrbita Barça ho va fer fa pocs dies i és el nostre Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: I el primer de tot, enhorabona, perquè el primer en avançar-ho va ser tu.
1: Semblava una situació realment complicada, perquè realment era així, el Madrid portava temps treballant, però hi havia hagut en les últimes setmanes alguna cosa que feia pensar que es podia ser possible, i així ho vam poder explicar a l'Arguero, i a falta doncs aquesta negociació s'acabi de fer, doncs sembla que la cosa va per bon camí.
0: I a veure, Nil, la informació que tenim a aquesta hora de la tarda, som dijous, 6 d'agost, el fitxatge no està tancat, però avui s'ha produït el més important, que era, Nil, que Rodri triés entre Barça o Madrid.
1: Sí, de fet és la informació més important i rellevant que hi ha del dia d'avui, que és el que fa que pràcticament es pugui desencallar tot. Quan explicàvem la informació de que el Barça estava atent i volia intentar aquest fitxatge de Rodri, el que dèiem que era clau era la decisió del jugador, el valor del futbolista en decidir si realment volia anar al Madrid o no. També vam explicar, diferents jugadors mundialistes del Barça l'estaven intentant convèncer, Rodri volia tornar a Espanya, l'ha trucat Flick també a nivell personal. També Deco encaixa a la perfecció amb Rodri l'estil de joc que té el Barça i també Hansi Flick, i finalment doncs, el futbolista que es veu jugant al Barça i que li agrada molt el projecte esportiu del Barça envoltats de joves amb aquesta ambició, doncs avui al matí li ha comunicat al Barça el seu sí, era just el gest que esperava el Barça per ara sí poder afrontar aquest fitxatge de Rodri, començar les negociacions que s'espera que es puguin fer a les pròximes hores, en principi no avui però ja a partir de demà, i veurem el Barça que tenia preparats aquests 50 milions d'euros que ja vam explicar per intentar convèncer el Manchester City, que evidentment té millor relació amb el Barça que no pas amb el Real Madrid.
0: I anem una mica per parts, Nil, perquè no sé si tens una mica els detalls de com han anat aquestes últimes hores, perquè, clar, fa pocs dies semblava que ho tenia fet amb el Madrid, però bueno, també el que comentaves, no imagino que les converses amb Deco i amb Flick hauran estat claus al final perquè Rodri prengui aquesta decisió.
1: Sí, aquí hi havia diferents temes, un d'ells que des de Madrid s'havia apuntat que Rodri havia donat ja sí al Madrid i que només volia anar al Madrid, en principi podia semblar així, però és veritat que l'última setmana el fet de que Rodri veiés que igual al Madrid hi havia alguna sensació de dubte i que realment ell volia fer aquest pas de tornar a Espanya, s'ha sentit estimat pel Barça, el Barça li presentarà un bon contracte a l'alçada del que és, que pot ser el nou pilota d'or de nou, ve de guanyar el Mundial, és veritat que les últimes dues temporades no ha estat del tot bé, però les trucades amb Flick, les trucades amb Deco, la sensació de sentir-se que pot ser clau en aquest estil de joc i motivat pel grup de joves que l'acompanya, doncs va fer que Rodri comencés a veure amb bons ulls la proposta del Barça, que en un principi semblava que ni tan sols podria ser-hi, i a la que el Barça va comunicar-se Deco amb Ferran Soriano, es va començar a produir aquesta sensació de que podia anar-hi de veritat, i a la que Rodri ha tingut les garanties de que el Barça, si li donava el sí, podia anar per ell, doncs li ha donat el sí.
0: Ara el següent pas, Nil, és que el Barça presenti una oferta al Manchester City, que hi hagi negociacions. Per on pot rondar l'operació? Fins on el Barça podria arribar a nivell econòmic?
1: Doncs el primer que vam explicar és que el Barça tenia al voltant d'uns 50 milions d'euros preparats per poder fer aquesta oferta, aquests 50 milions d'euros que el Barça podria pagar al Manchester City fixes. Suposo que amb tema variables la cosa s'enfilaria, la xifra s'enfilaria un pèl més, això és el que han de negociar els dos clubs. Aquí ens trobem una situació similar com per exemple la de Ferran, és a dir, City, Rodri li comunica al Manchester City que no renova, el City aquí perd una mica la força, no? Que si no l'any que ve el perdrà gratis. Sembla que per tot el que ha donat Rodri al Manchester City i la relació que hi ha amb City i Barça, doncs aquesta operació s'hauria de poder tancar. Com deies a l'entrada, la portada no està tancada l'operació, però sí ben encaminada, l'espera que el Barça faci aquesta oferta formal definitiva al Manchester City.
0: Clar, i aquí, Nil, l'altra derivada de tot plegat és que el cop que fa el Barça al Real Madrid és històric.
1: És històric perquè és un futbolista que al Madrid consideraven fonamental. De fet, això ja és opinió meva. Crec que era el fitxatge que li faltava al Real Madrid per poder jugar i per poder encaixar totes les peces. És que li ve faltant des de la marxa de Toni Kroos. Quan va marxar Bernardo Silva al Madrid, tothom entenia o tothom deia que era un cop important pel Barça. Jo crec que aquest cop ho és molt més pel Madrid que no passa pel Barça, perquè el Barça és veritat que té jugadors en aquesta posició, però que evidentment estem parlant d'un campió del món, del capità de la selecció espanyola, que té 30 anys, que té encara rendiment per donar, pel que la informació que tenim al contracte podria ser de 4 temporades, i evidentment el Madrid es queda sense una peça que ja comptava que tenia i que era petició expressa de José Mourinho.
0: Ara de seguida connectem amb l'Héctor González perquè ens expliqui també una mica com han rebut aquesta notícia, aquest sí de Rodri al Barça a la capital. I Nil, clar, ara la pregunta és, arriba Rodri, hi ha overbooking del Barça al mig del camp, clar, no sé si s'ha d'esperar alguna sortida.
1: Sí, s'ha d'esperar al 100% la sortida de Marc Casadó, i els dubtes aviam què passa en els pròxims dies, si podem explicar també amb Tomi Marquès, que amb l'arribada de Rodri, evidentment, és una figura molt important. També hi ha Marc Bernal, també és un cop d'ull i un missatge, penso jo, per Frenkie de Jong. Aquí al club creuen que, malgrat que no hagi passat per quiròfan, hi ha possibilitats de que no recuperi del tot bé, i si hagués d'operar-se, s'aniria a la seva baixa fins als pràcticament 5 mesos. Per tant, és important aquesta arribada de Rodri, que evidentment provocarà moviments, jo crec, que Marc Casadó i Tomi Bernal, els principals damnificats.
0: Doncs aquesta és la notícia. Rodri ha dit sí al Barça, ara s'obren les negociacions entre clubs, entre el Barça i el Manchester City, però el futbolista ja ha deixat clara la seva decisió, que és jugar al Barça. El club blaugrana, evidentment, vol tancar-ho l'abans possible, per tant, seran hores intenses a Can Barça per tancar el fitxatge de Rodri. Nil, reitero l'enhorabona per haver avançat una de les notícies de l'estiu, i sobretot també gràcies per l'esforç, perquè estàs de vacances i t'estem podent escoltar en directe aquí a la graderia del balcó.
1: Només faltaria el que faci falta. Una abraçada molt gran.
0: Una abraçada, Nil, i quan passen 8 minuts de 8:45 de la nit, marxem cap a Madrid a veure com s'ho han pres a la capital. I marxem cap a Madrid perquè feia uns dies semblava que Rodri fitxaria pel Club Blanc, que les negociacions estaven encaminades, que l'MVP del Mundial jugaria a l'equip de José Mourinho la temporada vinent, però tot ha canviat els últims dies. Héctor González, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
2: Bona tarda, Núria, ¿cómo estás?
0: Y vaya tarde estás teniendo, ¿eh?
2: Bueno, entre Rodri, Diomande y Vinicius, pero sí, sobre todo con la noticia del día, o la noticia del mercado, incluso te diría, al final, que un jugador que parecía que iba a fichar por el Real Madrid vaya a terminar en el Barça, me parece una noticia de impacto, y tratándose más del mejor jugador del último Mundial. Lo cierto es que en el Real Madrid creen que han hecho todo lo posible para que Rodri aterrizara en el Club Blanco, pero entienden que el Barça ofrece más dinero, con esa cantidad de 14-15 millones de euros, eso es lo que nos dicen desde el Real Madrid, que también a Rodri le enamora más el sistema de juego del Barça que el del Club Blanco, y que también los jugadores de la selección, bueno, pues la mayoría, a excepción de Cucurella, son del Fútbol Club Barcelona. Todo eso ha influido, también por parte del jugador nos llega que él está agradecido por ese empuje desde que terminó el Mundial del Real Madrid, por ese cambio a la hora de ir de cara por su fichaje, pero él ha sido franco, ha sido directo, y esta tarde, a lo largo de este jueves, le ha comunicado al Real Madrid que su elección, o su preferencia, mejor dicho, es el Fútbol Club Barcelona.
0: Claro, entonces, por lo que dices, el Madrid tiene claros los motivos por los que al final Rodri ha elegido el Barça, pero claro, no sé, Héctor, si en el club hay la sensación un poco de resignación, porque realmente era una posición que para el Madrid era clave, ¿no?
2: Era clave. Yo creo que el Madrid había detectado el problema, que estaba en el centro del campo los dos últimos años, desde la marcha primero de Kroos, luego de Luka Modric, no había llegado un jugador que pudiese ejercer ese rol. Es verdad que el Madrid ficha libre a Bernardo Silva, que es un buen fichaje, un buen complemento, que además puede ejercer en diferentes posiciones, pero no es la gran figura que puede ser Rodri, que es, no ya digo el mejor jugador del mundo en su posición, sino seguramente un jugador irrepetible. No hay otro jugador como Rodri, no hay un Rodri que te valga 30 millones cuando querías fichar a Rodri por 60-65, no hay una versión B de Rodri. Entonces, bueno, existe esa resignación, pero es verdad que el Real Madrid también considera que tiene una plantilla más que suficiente para pelear por todo, en todas las líneas, que se ha reforzado bien, que Rodri seguramente era la guinda del pastel de la planificación de este verano, pero que hay seis fichajes que en teoría deben provocar que el Madrid, bueno, pues suba un escalón en los en las prestaciones que mostró el año pasado.
0: Y aquí también el tema, Héctor, es que, claro, Rodri se podría ir a otro equipo y la situación sería distinta, pero claro, el problema es que se va al Barça, un rival directo.
2: Sí, claro, al final también yo creo que el Madrid en los últimos años no ha podido ir a por ese tipo de centrocampistas porque todos eran de la Masía, con su ADN Barça, todos jugaban para el Barça y bueno, pues el Madrid no podía ficharlos, evidentemente. Entonces, que cuando tienes ese perfil libre y que además él hace semanas, meses, muestra interés por fichar por el Real Madrid, como al final se te escapa, yo creo que te queda ese mal cuerpo. Pero también es verdad que al haber entrado el Barça en la ecuación y que sea Rodri el que, bueno, pues él mismo se dirija hacia el Madrid a decir, oye, es que yo prefiero fichar por el Barça, bueno, entiendo que exista un malestar, pero que se traduce más en resignación y en, bueno, hay que seguir adelante y no sé si buscar otro perfil, que yo creo que no lo van a buscar, que el Madrid ya no se va a mover en esa parte, en el mercado, y tirará adelante con lo que tiene, que no es poco.
0: Pues esto por lo que hace a Rodri, uno de los tres nombres del día en el Real Madrid. El otro, Héctor, es el de Vinicius, porque hace muy pocos minutos se ha puesto fin al culebrón y ya se ha hecho oficial la renovación del brasileño.
2: Sí, hasta 2032 sabíamos que la reunión de ayer había ido bien, que salían contentos tanto los representantes de Vinicius como gente del club. También Mourinho estaba confiado en que todo se iba a arreglar, era optimista, pero no sabíamos qué tanto, que se iba a solucionar todo en 24 horas. Y sí, Vinicius firma por una cantidad aproximada de unos 24 millones de euros, cobraba 18, pedía 30, pues se queda en el punto intermedio, 24. Que por lo que hemos contado en Ser Deportivos, lo contaba Paco Jo, son 22 fijos más 2 en variables, renueva hasta 6 años y lo que tendremos que investigar en las próximas horas, en los próximos días, es ver si ha habido esa subida en el porcentaje de los derechos de imagen, si ha habido algún tipo de prima por renovación, que yo esto lo descarto prácticamente, pero bueno, también falta por conocer la letra pequeña de ese acuerdo, pero lo importante sí, Vinicius, al que muchos, y no digo fuera del club, digo dentro del club, veían marchándose a Inglaterra al Arsenal, se queda para los próximos 6 años y bueno, pues jugará toda su vida prácticamente en el Real Madrid. Llegaba con 18 años y si cumple el contrato lo terminaría con 32.
0: Vinicius que se queda y uno que llega, de hecho ya ha llegado oficialmente, Héctor, es Gian Diomandé, que casualidad o no, el Madrid lo ha hecho oficial cuando han empezado a salir ya los rumores de lo de Rodri, ¿eh?
2: Sí, estaba previsto hacerlo oficial hace bastantes días, luego hubo el lío este entre las agencias de representación, que si el Leipzig pedía más variables, los últimos flecos con el equipo alemán no terminaban de cerrarse, y luego al final, bueno, pues había decidido que el acuerdo oficial, que ya existía esta mañana, cerrado 100%, Diomandé volaba a la hora de comer hacia Madrid, se iba a hacer a las 4 de la tarde, no ha tenido nada que ver lo de Rodri, que ha ido por otra vía, digamos, pero bueno, sí, el Madrid ha hecho oficial el fichaje del Costa Marfileño, una de las últimas perlas del Mundial, le vimos brillar con Costa de Marfil, es una apuesta arriesgada, por supuesto, porque son, según se publica en Alemania, 125 millones fijos más 15 en variables, y es un jugador que, claro, por ese precio tiene que venir a ser titular, en teoría por la banda derecha, porque por la izquierda ya se queda Vinicius, a complementarse bien con todas esas estrellas de ataque, el bono de Diomandé, que veremos cómo le va en esta primera temporada en el Real Madrid, que es una apuesta fuerte de club, y es verdad, el chico hacía semanas desde que supo el interés del Real Madrid que había decidido fichar por el equipo blanco, así fue, tanto que el PSG se tuvo que retirar de la puja y de la pelea hace ya 2-3 semanas.
0: Pues Héctor, un verano intenso te está regalando el Real Madrid. Muchísimas...
2: Ya no sé qué más puede pasar ya.
0: ya casi está todo, ¿no?
2: El día de hoy es insuperable, pero bueno, estaremos atentos a ver qué más puede pasar.
0: Héctor González, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la gradería del balcó.
2: A ti, Nuria, un placer siempre. Chao.
0: 3:15.

0: Rodri is on fire. Continuem parlant de Rodri aquí a la graderia del balcó. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Perquè si repasses una mica el palmarès de Rodri els últims anys, fa patxoca, eh?
1: Doncs sí, Rodri va debutar al Villarreal el 2016, ve de la pedrera del Villarreal, i va fitxar l'Atlético de Madrid el 2018. I ja l'any següent, el City va executar la seva clàusula de rescisió per 70 milions. Des de llavors, 298 partits, 28 gols, 32 assistències, entre ells els gols que va fer campió de la Champions, el Citizens, l'any 22-23. Si bé els gols i les assistències no són les xifres més espectaculars que podem parlar de Rodri, el que sí que són els premis, tant individuals com col·lectius. Rodri compta amb Pilota d'Or, millor jugador del Mundial, millor jugador de l'Eurocopa, millor jugador de la Champions l'any que la van guanyar i MVP de la fase final de la UEFA Nations League amb la selecció i una Pilota d'Or del Mundial de Clubs del 2023, l'any després de la Champions. O sigui que en el perfil individual ho ha guanyat pràcticament tot. Però és que en el col·lectiu també, ja que guanya l'Eurocopa el 24, guanya el Mundial el 26, té una Champions, una Nations League, quatre Premiers League consecutives des de l'any 2020 fins al 2024 i una Supercopa d'Europa amb el City i una amb l'Atlético, el 18-19, la temporada que hi va estar precisament contra el Real Madrid, en una Supercopa d'Europa d'aquestes que guanya no el favorit, aparentment. Sí que és veritat que si alguna cosa se li pot trobar a Rodri és el seu historial de lesions. No ha tingut gaire sort en aquest sentit. Des d'aquestes temporades estrelles 23-24, amb què ho va guanyar tot amb el City, va patir una ruptura del lligament creuat anterior, que el va estar fora tota la temporada següent, i després va anar acumulant sobrecàrregues en aquest mateix genoll que el van fer estar gairebé 15 partits més fora la següent temporada, i aquesta temporada se n'ha perdut 20 per una lesió, per això, completament diferent. S'ha de destacar per això que a l'acabar el Mundial es va operar de l'esquena per una molèstia que tenia cada cop que seia, no li afectaven gens en jugar a futbol precisament, però al seure sí, però segons va explicar Meán al Larguero, just abans d'acabar el Mundial podrà començar la temporada sense cap tipus de problema i en plenes condicions físiques, com hem vist en aquest propi Mundial en el que ha quedat MVP. En els últims anys, com hem dit, les lesions no l'han ajudat gaire bé. En aquest any, 28 partits en el City, un gol i cap assistència, però un 92% en encerts en passades. La temporada 24-25 només va jugar 4 partits, però l'anterior, aquest any que guanya Lliga, Champions i Eurocopa, va fer 9 gols i 10 assistències.
0: Doncs fa patxoca el palmarès de Rodri, sí, i per analitzar-ho tot plegat ja ens escolta el Jofre Mateu. Jofre, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda, com anem?
0: Jofre, sé que t'enganxo de vacances i et valoro especialment que estiguis avui aquí amb nosaltres, però és que quin dia i quin cop et diries sobre la taula del Barça, no?
2: Sí. Jo no l'esperava. Jo, sincerament, veia Rodri vestint del Madrid, perquè ficant-se el Madrid pel mig amb interès, amb els diners que s'està gastant, a mi em fa la sensació de que el Madrid no ha gestionat bé aquest fitxatge. Crec que també hi ha un aspecte que Rodri deu valorar, que bueno, ara mateix anar al Madrid no és el mateix que anar al Barça en molts aspectes, i si econòmicament ets capaç d'igualar-ho, em sembla que qualsevol futbolista ara mateix li interessa bastant més anar al Barça que al Madrid, i el club jo crec que surt molt reforçat, no? Especialment bueno, la lesió de Frenkie de Jong, que et deixa bé amb aquests dubtes. Veurem què passa amb Bernal, perquè aquí és clarament el perjudicat, però el reforç és potentíssim.
0: Jofre, què podria portar Rodri al Barça? Perquè ja hem vist el que és capaç de fer aquestes últimes temporades al City i també el Mundial que acaba de fer amb Espanya, però especialment al Barça, què pot aportar Rodri?
2: A mi em sembla el futbolista que tindrem a dia d'avui més especialista de la posició, d'un posicional. Probablement el que teníem més 4, més 6, o Argentina més 5, o sigui, el migcampista de posicional, no vull dir més defensiu, però sí més posicional, que teníem era Marc Casador. Bernal és un futbolista que ho pot fer, però que té molta arribada, Frenkie de Jong ja ha jugat, però no ho és. Per tant, ara sí, el Barça té un futbolista específic d'aquesta posició i de moltíssim nivell, perquè bueno, ja acabeu de dir tots els títols individuals i col·lectius, no? Per tant, crec que per qualsevol estructura que necessiti un equip, el Barça, gràcies a Flick, crec que aquesta posició l'ha suplit molt amb l'energia, amb la pressió alta, no necessitant-la molt, perquè no has de córrer, o sigui, corres molt enrere en molts metres, però ho fas després d'exposar-te molt, no? Jo crec que Rodri té una lectura de joc i una té un pes específic en aquesta estructura quan l'equip no té pilota, que bueno, l'equip que jugui Rodri guanyarà molt, per tant el Barça això ara ho tindrà molt, sense treure-li gens de capacitat amb pilota, que evidentment la té, no?
0: Ara deies, Jofre, que amb Rodri el Barça tindrà un especialista en la seva posició. Mira, fixa't què deia Deco en una entrevista a l'11 de TV3 el 2024.
3: Traer a un empleado que su vistura Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado, y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City. Yo me imagino que City no lo vendería ni a nosotros ni a nadie.
0: Jofre, ¿tú también crees que Rodri s'assembla tant a Busquets?
2: Sí,
0: apropa.
2: Jo crec que si vas a buscar un símil, no? És una mica sucedani, però el que més s'hi apropa, sí. Per què? Per això que et deia, no? Perquè té una molt bona lectura, perquè és un futbolista que recupera moltíssimes pilotes, és a dir, que la seva principal funció i la seva principal virtut és cobrir el que deixen els altres quan no tens la pilota, però a més, després amb la pilota, és un futbolista amb molta capacitat, inclús te diria amb un punt més d'arribada que Busquets. Per tant, sense ser millor, té algun aspecte que el millore. Per mi no Busquets no té un igual, però en aquest camp no. Per tant, sí, bueno, el fitxatge és extraordinari si s'acaba tancant. A mi em sembla que el club aquí, si a més de fer Rodri ho fas robant-li al Madrid, és que la jugada és
0: rodona,
2: no?
0: Aquest és el tema, és que clar, a més li treus al Madrid.
2: Aquí esteu tots els periodistes que esteu sucant pa, perquè clar, és que aquí era la jugada, no?
0: No només és que fitxis a l'MVP del Mundial, sinó que a més li estàs prenent al Madrid amb la necessitat que tenia el Madrid en aquesta posició.
2: Sí, i això també té molt a veure, segurament, amb un Rodri que podent escollir, perquè pot escollir, i que te diria, podent tornar a un lloc que ell segurament hi hagués estat molt a gust, prefereix el Barça. Per què? Perquè el Madrid té molta necessitat d'això, però el Madrid està molt exposat aquí. I clar, no és el mateix el Madrid jugar. Bueno, veuríem si està Tchouaméni, de quina manera, però amb Bellingham, o sigui, la idea que té Mourinho l'haurem de veure com construeix, que a mi el Madrid em genera molts dubtes, i més amb la renovació de Vinícius ara, que també em sembla un motiu a celebrar, però ja en parlarem d'això. Però és que el Barça jugués amb Pedri al costat, jugués amb Fermín, jugués amb Olmo, jugués amb Gavi, clar, és que tot el que tens al teu voltant et dona una sensació de seguretat, que clar, Rodri dius que aniré allà i em faré un fart de disfrutar. Bueno, aprofitem això també, no?
0: I s'ha de veure si al final, clar, hi haurà alguna sortida al mig del camp del Barça, segur, perquè hi ha molts futbolistes, però
2: sí.
0: Analitzes nom per nom, Jofre, i al mig del camp del Barça és que és el millor del món.
2: Sí. Ara mateix una potència brutal. Clar, el que deixa aquest fitxatge ara és què passarà a partir d'ara, no? Si realment el club aconsegueix fer alguna sortida, que crec que s'hauria de fer, i després si hi ha espai salarial per algun futbolista més, perquè bueno, independentment del que passi amb Ferran, a mi em sembla que en aquesta posició de dalt fa falta alguna cosa, però clar, si entra Rodri, jo no sé, bueno, no sé, esperem a veure la feina de Deco, però em sembla que és que complica l'arribada del que pugui venir.
0: Sí, és que realment s'obren moltes incògnites. Era un moviment que no esperàvem, que veiem tots a Rodri al Madrid, i clar, s'ha de veure com acaba el tema del nou, que és la gran necessitat del Barça.
2: Sí, és així, però jo entenc que és una gran oportunitat, que el Barça fa bé de captar-la, i a partir d'aquí el que has de començar a treballar a la maquinària per fer espai perquè vingui un nou, que això vol dir pues, bueno, alguna sortida probablement dolorosa i un parell de moviments que et permetin agafar algo de diners. Bueno, ja no et podràs gastar el que et volies gastar amb Julián. Entenc que Julián quedi descartat amb l'arribada de Rodri per un tema financer, entenc. Sí, per un tema financer. Bueno, si comprem a Rodri, comprem
0: fas
2: a Julián, jo, Núria, et dic una cosa. Jo al setembre... o sigui, tu saps que jo sempre tinc cava a la nevera, però si tenim aquests dos, vull dir, ja podem anar... les tertulies seran una festa.
0: Ens ho passarem bé.
2: Sí, seria fantàstic, però jo ja crec que em sembla que econòmicament és inviable. Llavors, bueno, a veure què aconseguim, a no ser que bueno, tinguem dos ventes de 70 cadascuna, que hauríem de veure qui ens les dona.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, però Rodri, el nom del dia, ja heu escoltat, Jofre Mateu, que si s'acaba tancant és un fitxatge extraordinari. Jofre, gràcies i a continuar amb les vacances, que imagino que l'estiu està anant bé.
2: Està anant molt bé, queda poquet, però estem apurant-lo. Moltíssimes gràcies, una abraçadeta.
0: Una abraçada, Jofre. Anem tancant la graderia. I fem un últim apunt en futbol, perquè l'Espanyol aquesta tarda ha fet oficial la cessió d'Unai Núñez. Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria. L'Espanyol ja ha fet oficial el fitxatge d'Unai Núñez, del central basc, que arriba cedit pel Celta de Vigo, fins a final de temporada per reforçar l'eix de la defensa del conjunt blanc i blau. Amb experiència a primera divisió i també a les categories inferiors de la selecció espanyola, el jugador arriba a Cornellà amb l'objectiu de portar solidesa, lideratge i també competència a l'equip de Manolo González de cara a l'inici del nou curs. Arriba per substituir la baixa de Calero i per fer parella de centrals titulars, en principi, amb Leandro Cabrera.
0: Gràcies, Andrea. I un últim apunt, perquè el Barça ha descartat definitivament l'amistós Tanger, perquè diu el Barça, en el context d'incertesa que hi ha actualment, el Barça considera que en aquests moments no es donen les circumstàncies adequades per celebrar aquest partit. I fins aquí la graderia d'avui, que ha passat volant amb el nom propi de Rodri, que ens ha trastocat els plans aquesta tarda, però Rodri ha triat el Barça i veurem si s'acaba de tancar els propers dies. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Que vagi bé.
5: Cadena SER.
6: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
8: Estàs igual.
7: Estàs igual. O sigui, sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
6: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
9: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
10: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
9: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.